Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: from me.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! I ara!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Tomb inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques. El bloc de l'esquerra avantatja el de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas.
2: Bona nit. Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà els pròxims 4 anys al país nòrdic. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop, això sí, amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge d'anades i vingudes, una nit d'infart, amb un primer sondeig de la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat, és a dir, vindrà d'alguns milers de vots o potser només d'un diputat. El que sí que està clar és que l'extrema dreta ha baixat i ha perdut almenys 3 punts.
1: Més notícies, Carola Gil.
3: L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril.
1: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que no estan finançats per la sanitat pública i que per això no hi ha dades de quants menors els estan prenent.
1: Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. També ha d'especial a Tàrrega, Marta Vives.
5: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
6: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
5: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament.
1: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
3: També a la primera divisió, Reial Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
1: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
3: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
0: Fins aquí les notícies.
7: Molt bon dia, matiners. És dilluns, comencem la setmana. Què tal, com esteu?
8: Adormidets.
7: És que m'encanten les cares de dilluns, eh?
8: Home, són les pitjors, eh?
7: Maiol?
9: Bon dia.
7: Bon dia.
9: No recordava que havia de pujar. I
7: veus?
9: Ja, no, perquè no sabia l'hora que era. Ja pensava que encara no eren les 5.
7: Estàs adormidet, també.
9: Una miqueta. Dilluns sempre costa una miqueta més, aquesta hora.
7: T'ha fet un endo?
9: Ja en portem un, sí.
7: Vinga, va, amb tots els ànims. Arrenquem el programa.
10: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Hola, molt bon dia, matiners. Avui és dilluns 14 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hem tingut una nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara serà, o diuen que podria ser, una mica més estiuenc. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Reus el sol sortirà a les 7:35 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 32 minuts.
0: Clara García, també bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Arrenquem la setmana amb un titular que ens ha cridat l'atenció. En una entrevista amb El País, Zoran Mamdani, l'alcalde de Nova York, ha assegurat que la democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats.
0: I avui també al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
2: Molt bon dia. Avui parlarem dels riscos de la intel·ligència artificial després d'un cap de setmana plegat de novetats. Visitarem la nova exposició immersiva de Dalí que s'inaugurarà aquesta setmana i farem Agora Esportiva, que el Barça va guanyar.
0: Res més a afegir.
2: Ja està. Mentre ho seguim dient així, l'Agora Esportiva sempre anirà bé. Després ja...
0: Bé, arrenquem la setmana amb tots els sentits posats en una cançó en format acústic. I és que quan un solista o un grup queden, doncs això, despullats d'un estudi i el sentim en directe, podem calibrar molt millor el seu talent. El 14 de setembre de l'any 2012, Swedish House Mafia descobria el món Don't You Worry, un èxit global que van interpretar en format acústic a la BBC i sonava així.

0: oients matiners de la ràdio, don't you worry, evitem les preocupacions que prou en teniu de llevar-vos a aquestes hores.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts, Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada, com és habitual, Donald Trump ha omplert les xarxes socials i també els portals de notícies amb les seves declaracions que sempre cauen, doncs, com una bomba. Després de 2 dies de visita a Irlanda, marcats, entre altres coses, per comentaris fora de lloc, que han tornat a obrir el debat sobre la reunificació irlandesa, el president dels Estats Units ha anunciat que retirarà els aranzels al whisky irlandès. La reacció ha estat aquesta.
3: Tothom m'ha estat perseguint. Em diuen, ens fas un favor? És tan injust el que està passant. Podries, si us plau, retirar els aranzels del whisky irlandès? I els he dit, en nom dels Estats Units d'Amèrica, trauré els aranzels del whisky irlandès.
2: Com veieu, el seu anunci ha desfermat l'eufòria entre els assistents del trofeu de l'Open d'Irlanda. Si compleix les seves paraules, el whisky irlandès deixarà de pagar l'aranzel del 15% que s'aplica actualment a bona part dels productes europeus que entren als Estats Units. Al ritme que anem, potser ens sortirà més econòmic complir el dipòsit del cotxe amb whisky que amb gasolina.
0: Quines idees, Carola, per aquestes hores del matí. S'ha acabat el whisky Chelly, el tram ho té clar, eh? Com recaptar vots, mare meva.
2: Exacte, aquest, bueno, va, però ho fet, no?
0: De cara sí, ell ho té claríssim.
2: A les eleccions de mig terme.
0: El més trist és que l'acabin votant. Exacte. Gràcies, Carola, fins ara.
2: Bon dia.
0: Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per iniciatives com la del Raül. Alerta, recorrerà 100 quilòmetres per visibilitzar la malaltia dels seus fills. Andreu Merino.
4: Té 60 anys i dissabte que ve farà a peu els 100 quilòmetres que separen Madrid de Segòvia. L'objectiu és donar visibilitat a la parapèsia espàstica familiar, la malaltia que pateixen els seus 2 fills. És una patologia neurològica rara, hereditària i degenerativa que va afectant progressivament a la mobilitat de qui la pateix. La iniciativa del Raül va acompanyada d'una crida a recaptar fons per la investigació científica d'aquesta malaltia.
0: 5 del matí, 12 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. La ciència ha descobert el so que hem d'escoltar per activar la neteja del nostre cervell, Marta.
5: Sí, a veure, és el que es coneix com el so rosa, que és molt semblant a la pluja constant o, per exemple, l'aigua que sentim de fons d'una cascada. I he buscat algun efecte i seria una cosa més o menys així. Una mica potser més fluixet, així que et relaxem.
0: Però diguem que la freqüència, el so, el dia de ser aquest, eh?
5: Exactament.
0: Que bé, ara que els que esteu allí escoltant-vos...
5: Està bé. Genial per despertar-se. Què ha passat ara? Doncs que investigadors del MIT han descobert que petites ràfegues d'aquest so rosa mentre dormim, doncs el que podem fer és potenciar les onades lentes del cervell i això fa que hi hagi molt més moviment del líquid cefalorraquidi dins del cervell i això ajuda a eliminar els residus que s'acumulen. Ara, a més, també volen estudiar si aquest mecanisme podria millorar la memòria i la capacitat cognitiva o fins i tot ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives.
0: Miquel Abres fa un homenatge molt especial. Ot Serra.
6: El meu país és l'Empordà.
7: El meu país és l'Empordà és la cançó amb què el bisbalenc Miquel Abres homenatja Lluís Llach i el seu clàssic País Petit. Fa uns mesos, Abres va impulsar una declaració d'amor cap a la seva terra en forma de música i ara hi ha sumat un dels seus ídols. Tal com llegim al Diari de Girona, la idea de cantar plegats va ser possible gràcies al pianista que posa aquestes notes que sentim. És Francesc Cabello. Abres li va enviar la versió original i, per sorpresa, va rebre un missatge de Llach en què li proposava cantar-la junts.
0: I atenció, perquè les cartes Pokémon... Les cartes Pokémon podrien ser les monedes del futur.
5: A veure, això és el que...
0: Està quedant un any guapíssim, eh?
5: Això és el que diu un inversor i col·leccionista dels Estats Units. Òbviament, no podia ser d'un altre lloc. Clar. Es diu Peter Levin i té una teoria. Diu que si arribés un apocalipsi, les cartes Pokémon es podrien convertir en una divisa real. Per què? Doncs perquè, segons ell, quan tot falli, aquestes cartes no es devaluaran. I per això aconsella a tothom que en compri ara i es converteixi en un mestre Pokémon abans que tot esclati.
8: Ara em convertiré en mestre Pokémon al costat del meu company.
9: Pikachu!
10: Alguna cosa més a afegir?
5: No, és que m'encanta aquest tall. L'home té més de 500.000 de cartes Pokémon, eh? Ah. Més de 500.000 de cartes.
0: Home, clar, per això ho diu, clar, el tio.
5: Clar, les té guardades com a moda d'inversió i diu, mira, ara que no en tindreu, ja em faré ric. Les cartes, per cert, les més rares, podrien arribar a valdre una autèntica fortuna. La més cara registrada és una Pikachu del 98 que es va vendre per gairebé 17 milions de dòlars al febrer d'aquest any.
11: No
5: 17
11: entenc.
5: Milions de dòlars.
0: Per una
5: potser
0: carta Pikachu...
5: Potser no va tan mal encaminat,
0: Ja podem estar regirant a casa, també els oients que ens estigueu escoltant, si teniu alguna carta Pikachu.
5: Ostres,
0: perquè 17
5: fortíssim.
0: Milions em sembla una barbaritat.
5: Sí, era una edició especial, no sé què, no sé què, però si tinguéssim aquesta carta no estaríem aquí.
0: El que estava a punt de dir, alguna cosa estem fent malament. Per tant, fem-nos una revisió per començar la setmana.
5: I tant.
0: Pikachu Power.
12: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. I tal dia com avui, un 14 de setembre, s'inaugurava una estàtua per recordar Amy Winehouse a Londres.
5: És una estàtua de bronze de mida real que podem trobar a Camden, al nord de Londres. El seu pare, Mitch Winehouse, va dir que ella estava enamorada de Camden i, per tant, que era el lloc on els fans també havien de coincidir amb ella. Darrere d'aquesta escultura hi ha l'escultor Scott Eaton i en l'estàtua se la pot veure a ella amb un vestit, un cinturó, la mal meluc i el seu famós pentinat.

0: recordant la sempre enyorada Amy Winehouse als matiners de Catalunya Ràdio. Pels que ens seguiu ja sabeu que el programa som fans de les persones que fan contingut en català a les xarxes socials. Avui us volem parlar del compte de l'Òscar Sensac. El seu compte és exactament així com sona, Òscar Sensac, tot junt. Ell mateix ens explica per què va decidir crear aquest compte.
1: Bon dia, matiners. Per què vaig crear Òscar Sensac? Doncs perquè em venia de gust per alguna cosa que realment sentís meva. Sempre he viscut el català, la nostra cultura, les tradicions i la manera de fer de casa nostra amb molta naturalitat. Però em vaig adonar que a les xarxes faltava una mica de contingut en català fet des de la proximitat, amb humor, i sense donar lliçons a ningú. I vaig pensar, i per què no?
2: Doncs l'Òscar Sensac explica, per exemple, d'on venen personatges molt coneguts de la nostra cultura popular, com la Maria Castanya.
1: La Maria Castanya va existir de veritat. Vivia a Galícia al segle XIV i el 1386 va encapçalar una revolta contra els abusos del bisbat de Lugo i els impostos que es cobraven a la població. I aquí és on la història es posa interessant. La revolta va acabar amb la mort de Francisco Fernández, majordom i recaptador d'impostos del bisbe. I què va passar amb la Maria Castanya? Ella i els seus amics van acabar detinguts i van haver de lliurar els seus béns a l'església. Però espera, per què li deien Maria Castanya? Una de les explicacions diu que el sobrenom fa referència a la manera era que portava els cabells recollits, formant una mena de castanya damunt del cap. Però altres fonts apunten que el nom podria fer referència al color dels cabells. Sigui com sigui, amb els segles, el temps de Maria Castanya va acabar convertint-se en una manera de parlar del temps molt, molt llunyà.
2: I l'Òscar Sensac també explica expressions que utilitzem cada dia, com ara el Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do és el comodí del català, però el seu origen és molt més curiós del que sembla. Antigament estava relacionat amb la religió i la caritat. Quan un pobre demanava almoina i no li donava res, podia respondre Déu-n'hi-do amb un sentit semblant a que Déu li'n doni. És a dir, jo no et dono res, però ja t'ho arreglarà Déu.
2: I també repassa i explica maneres de parlar molt nostres. Sabeu d'on ve l'expressió cap de suro?
1: La gràcia és la metàfora. El suro és lleuger, poc dens, i d'aquí aquesta idea d'un cap amb poca substància. I aquí és on el català té una elegància que m'encanta, perquè podríem dir ets un idiota. Però no, nosaltres preferim ets una mica cap de suro. No has cridat, no has muntat cap drama, però el missatge ha quedat claríssim. I és que el català té aquesta capacitat. Fins i tot quan intentem, ho fem amb vocabulari. Així que ja ho saps, la pròxima vegada que algú no entengui una cosa que li has explicat quatre vegades, respira, somriu i digues, no passa res, però ets una mica cap de suro.
0: Òscar Sensac, un compte de TikTok que us recomanem, com sempre, seguir des dels matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Avui amb Omar Ayuso, que ha posat la veu al llibre del nostre company Francesc Soler.
2: I ha acabat d'arribar a les llibreries, eh? Els Assassins Guapos. Ara també el teniu disponible, llegit per ni més ni menys que per l'actor Omar Ayuso, i ell mateix ho ha explicat d'aquesta manera a les xarxes.
3: Hola, soy Omar Ayuso y quiero invitaros a escuchar Los Asesinos Guapos, de Francesc Soler. Un audiolibro que reflexiona sobre la relación entre el crimen y la belleza y profundiza en perfiles muy conocidos como el de Luigi Mangione, tanto por sus delitos como por su belleza. He tenido el placer de narrarlo en exclusiva para Audible.
0: Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Escolta'm una cosa, però com arriba Omar Ayuso a tot això?
4: Pues per casualitat.
0: Sí?
4: A mi, quan em diuen que volen comprar els drets pel llibre, dic endavant, em diuen que ho farà un actor, perfecte, i llavors em trobo Omar Ayuso. Dic, Omar Ayuso? No serà Omar Ayuso. I sí, era Omar Ayuso.
0: Però escolta'm, quina meravella, perquè és cert que Omar Ayuso té una veu potent, important, però és que encara se li sent millor en aquest, diguem, anunci que acabem d'escoltar.
4: Sí, sí, sí. Jo crec que li dona uns matisos així foscos, entre atractius i perillosos, molt xulos.
0: Hi haurà sopar amb Omar Ayuso? Perquè jo vull venir.
4: Espero. Ah.
5: Hi ha hagut missatges?
4: Hi ha hagut missatges,
0: ah,
4: sí.
0: Molt bé, Marta.
4: M'ha dit que està molt content, que s'ho va passar pipa.
0: Bé.
4: Van ser 5 hores de locució pel llibre.
0: Déu-n'hi-do.
4: I
0: trobo que encara va anar ràpid, perdona.
4: Va anar ràpid, sí, sí. Bueno, perquè ja és un professional.
5: Per feina, clar.
4: I vull buscar un fragment concret, perquè justament jo, en un dels capítols dels Assassins Guapos, dic que, per exemple, els germans Menéndez són dos assassins que semblen sortits de l'Escola Élite. I vull buscar el fragment aquest en què ell parla de l'Escola Élite, perquè ja és una volta.
0: Això ho trobarem, tu que ets escriptor, ho trobaràs. Ja saps on és tot això. Doncs quan hi hagi el seu pavis, també l'equip dels matiners.
4: Sí, suposo que després us ho farem saber.
0: Us ho recordo, els assassins... No. A mi puntualitat britànica. Els Assassins Guapos de Francesc Soler. Gràcies, Francesc.
4: Gràcies a tu.
0: Fins ara. A veure, què més tenim per aquí? Que tenim més coses. També hem de parlar de la presentadora de televisió, Sandra Berneda, que just d'aquí un mes es casa.
2: Sí, en un vídeo a Instagram, Berneda ha explicat que està enamoradíssima de la seva parella i que es casa perquè les dues s'ho han demanat.
6: ¿Por qué me caso? Me caso por amor. Me caso porque estoy feliz, porque me lo han pedido, porque lo he pedido, porque quiero querer eternamente, porque estoy enamorada. Yo sí que había pensado en casarme, pero llega un momento que ya lo descarté. Pero la vida te sorprende y siento la necesidad de tener un compromiso tan fuerte con Pascal que me encanta.
7: Se me olvidaba el verdadero motivo por el que me caso, que es haber encontrado a la persona.
0: Mare meva, graven aquests vídeos a vegades d'Instagram que això de regular música...
2: És que el va gravar a la Gran Via de Madrid.
0: Sí, però la música aquí posa
2: sí,
0: de fons.
2: Sí, no, no.
0: Bé, en tot cas, escolta'm, fa una veu d'enamorada, ser de bona tinta, que està tan enamorada Sandra Berneda que només li podem desitjar tota la sort del món perquè em consta que és una persona meravellosa.
2: M'agrada molt a mi la Sandra.
0: Però és el que m'arriba. Per tant, jo sí. Li faig cas a la gent que em diuen aquestes coses. 8 minuts, 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio? Andreu Merino.
8: Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam sentir el missatge de l'expresident Jordi Pujol felicitant la diada a tots els catalans.
9: Felicitats als catalans, els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. Felicitats per celebrar la nostra diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
8: I al cap de setmana hem pogut comprovar fins a quin punt arriba la intel·ligència artificial. El mossèn Josep Samsó va morir el 1936, però ara Neil Harbison l'ha fet renéixer digitalment i contesta així les preguntes de Roger Escapa.
10: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
11: Vostè és una persona real?
10: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbison és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
8: I acabem amb aquesta anàlisi de Carlos Herrera a la COPE sobre la situació a Ceuta que hem escoltat el que diuen els altres del matí de Catalunya Ràdio.
12: Los documentos desclasificados evidencian que el gobierno sí fue avisado y con detalle. Por más que digan que esos avisos no eran suficientemente claros, ¿qué necesitan? ¿Un dibujito de un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión lectora de estos sandios, estos estólidos, es la misma que la de los niños de la escuela según el informe PISA, entonces uno entiende que no sepa leer más de dos líneas seguidas.
0: Carlos Herrera...
2: És
0: que necessita vacances, t'ho dic, que acaba de començar la temporada, aquest home.
2: Tots són perles en aquest programa.
0: Jo vaticino una cosa, amb el tema aquest de la IA i de tornar a la vida a persones mortes, hi ha prou dues al dol per moltes persones quan doncs, se'ls hi mort algú, que encara l'haguem de reviure i tornar a escoltar...
2: Hauria d'estar prohibit,
0: això. Més poc una pedregada.
2: Sí, sí, sí. Bueno, comentem la setmana passada amb Dolly Parton i la seva germana, que ho havia demanat,
0: sí,
2: que
0: sí.
2: Paressin.
0: Bé, doncs això, petonet des d'aquí, Carlos Herrera, a veure com comença avui la setmana. I a aquestes hores del matí, moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 14 de setembre, comencem la setmana amb una energia ideal per impulsar noves idees i atrevir-nos a innovar. Mercuri a Balança connecta harmònicament amb Urà a Bessons, despertant la ment, l'originalitat i una visió més àmplia del que és possible. Alhora, la connexió entre el Sol a Verge i Marta Cranc reforça la nostra vitalitat i ens dona confiança per actuar amb decisió. Un inici de setmana potent, dinàmic i molt engrescador. Bona setmana!
0: I l'ara, qui li direm anys i anys per molts anys?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge, Michelle Jenner, que suma un any més i arriba als 40. Loca, perquè suma un any més, no ho diem nosaltres, és el seu gran èxit. Parlem de...
0: Marlena Gràcia.
2: Que avui en fa 57. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde, a l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. Actueu, canteu o feu diners, però sobretot celebreu que avui és el vostre dia.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, matiners.
15: Dani de la Orden, director i guionista de cine. Esperem que la ràdio no acabi en flames.
14: Són al voltant de les 5:30, suposo. Esteu a mitja hora d'aconseguir
11: el que diuen els gurús, de que si t'aixeques a les 5 poden passar coses increïbles, jo no ho tinc clar, però espero que tingueu un bon matí. M'agradaria que comencés igual dia amb una cançó del Tom Odell, que a mi sempre m'anima molt, me la poso quan estic inclús al gimnàs, no és que agafi gaire pes, però bé, em va bé, i es diu Hold Me. Espero que us agradi i us animi una miqueta. Bon dia.
15: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 14 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Xina s'afegeix als missatges de prudència sobre la intel·ligència artificial.
1: I demana que reforci la supervisió sobre la IA. També admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat, diu, al voltant de la intel·ligència artificial, i també que el seu desenvolupament es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma dels experts i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA.
1: D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa diu que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
2: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA.
0: I una altra notícia d'aquesta matinada, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia.
1: Sí, pràcticament empatades, amb pocs vots d'avantatge al bloc progressista. El recompte final, al llarg dels propers dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra, però això no se sabrà fins a mitjans de setmana. Els comicis sí que registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira entre el govern.
0: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per reclamar referèndums per sortir del Regne Unit.
1: L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
1: La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps.
0: La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana.
1: Que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Allà els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va quedar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una en una baralla al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, un altre a Nou Barris, al carrer Baret, i també un conductor que en va agredir un altre amb arma blanca a la Via Favència, Trinitat Nova.
0: I encara a Barcelona, ahir va ser l'últim diumenge de botigues obertes a la ciutat. Els comerciants en fan un balanç desigual.
1: Sí, durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
4: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
1: I la visió contrària és des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta, que defensen poder obrir tots els diumenges de l'any. Elvira García n'és la directora general.
5: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Que tinguis bon dia. Hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Avui amb varietat de temes.
6: Sí, i posats que anaries a buscar un punt en comú de totes les portades, aquest és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Hi ha foto en diversos diaris, El Periódico, i veiem Felip VI saludant el campió, Kimi Antonelli, titulant El Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli i el circuit. Llegim a El País i La Razón, i El Mundo assegura que ha estat el gran premi més viu.

0: A El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment, no és un bon moment econòmic, no pas perquè hi hagi d'haver un apocalipsi.
1: Per Pascual, els motius de l'ajornament passen perquè actualment els bons nord-americans estan pels núvols i el finançament de les empreses s'està encarint.
0: La politòloga Astrid Barrios pregunta a El Periódico si estem davant d'una desacceleració o una carrera sense control.
1: Considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir regles internacionals sobre les capacitats i usos més perillosos de la IA.
0: Per la seva part, la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, titula el seu article "Que algú ens freni".
1: I es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials.
0: D'altra banda, sobre Ceuta, destaca l'article El País de l'expert en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Asahaf, que explica que ell és fill d'una sautina i d'un malillenc i que es revela.
1: Assegura que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat de sentit comú.
0: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit.
1: Diu que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i que es posa en perill l'atenció als presos.
2: Hem arribat ja a 6:15 del matí, 7 minuts. Saludo la Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
3: Bon dia i bon dilluns.
2: Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
3: A Rússia.
2: A Rússia?
3: Sí. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França, i ara encara més al nord.
2: Caramba.
3: Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp, on el grup d'anellament de Calldetenes, Osona, fa aquests anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda una rialla.
2: I per riure també un d'aquells temes que s'estira, que portem anys discutint-ho, que mai arribem a bon port. L'etern debat de truita de patates amb ceba o sense? I alerta, perquè guanya amb ceba.
3: Sí, així ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. De 6.000 enquestats, un 71% va votar truita de patata amb ceba. Un altre debat, més o menys feta.
2: A veure.
3: Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Tu entres perquè en aquest
2: tema... Sí, jo poc feta.
3: Poc feta.
2: Aquestes truites seques, sí, amb ceba, amb ceba.
3: Jo també.
2: Mira, com... un entrepanet ara me'l fotria, eh?
3: Doncs sí. I espera't, perquè com a plat típic espanyol, després de la truita han votat la paella i el pernil ibèric, i a Catalunya ha guanyat el pa amb tomàquet, ho llegim a La Vanguardia.
2: La notícia... Atenció, que agradarà als fans de YouTube.
3: Sí, perquè Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50è aniversari del grup, que se celebra el pròxim 25 de setembre. Doncs bé, just aquest dia, el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però sí que ja circulen per xarxes propostes amb la imatge del grup a la cara i la quantitat a la creu. També és una incògnita saber quants exemplars es posaran en circulació.
2: I per acabar-ho de reblar, el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
3: Sí, senyor, es tracta d'Edward Kijanongoma. Crec que ho he dit bé.
2: A mi em sona, pel cognom em sona.
3: Sí, oi? Després de la mort el mes d'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. Treballa com a presentador i editor de la televisió pública del país. No l'han escollit perquè sí, sinó que és net també del monarca que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i l'any 65. Ara bé, hi ha conflicte familiar, perquè els familiars directes del fins ara rei creuen que no li toca a ell.
2: Ai, ja hi som.
3: De les dues branques.
2: Ja hi som. La successió.
3: Sí, en concret seria rei de la regió de Tooro, que és un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
2: Ja em quedo més tranquil. Ja em quedo més tranquil. Gràcies, Sílvia. Fins demà. Vinga, va, que en 6 minuts arribem a 6:15 del matí. Anem arrencant la setmana, a poc, bona lletra, sobretot per aquells matiners que ja heu sintonitzat amb la pública i nacional del país. I com cada dia a aquestes hores, Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
4: Mira, et porto una novetat.
2: Ah?
4: A veure si t'agrada.
2: Vinga. Ja han apagat tots els llums que hi ha al paral·lel. I sembla...

0: conèixer. Escolta'm, què és això que estem escoltant, Marta?
1: Ai, a mi m'encanta. Sí? És el Lluqui Valverde de la Ludwig Band, el que toca el clarinet, per dir-ho d'aquesta manera. És la primera vegada que podem sentir aquest tema. De fet, el treu demà, però us el podem avançar aquí a aquesta hora als matiners. És el segon single del que serà el seu primer disc en solitari. Sortirà oficialment el 2 d'octubre, però es presentarà per primera vegada en directe la setmana vinent al Mercat de Música Viva el proper 17 de setembre. Mercat de Música Viva de Vic, que m'he quedat a mitges.
0: Mercat de Música Viva...

0: Sí, perquè de Girona sonaria raro, eh? Doncs escolta, moltíssimes felicitats a Lluqui Valverde des de la ràdio i molts èxits de moment amb un primer tema que sona bé. O molt bé, veurem com va avançant. Què més?
1: Mira, més coses, encara a casa nostra, perquè aquest cap de setmana s'ha acabat Fira Targa, ho fa amb una edició d'èxit, i precisament doncs, per això el que reclamen és més estructura i un replantejament del model econòmic, i el que volen és arribar als 2 milions d'euros de pressupost. I aquesta nit arriben els Premis Emmy. Tot i que no entra en sentit detalls, es farà un homenatge a Dolly Parton. Demà us ho explicarem com ha anat la nit. I entre les favorites hi ha la sèrie The Pitt d'HBO Max, amb 25 nominacions, que és una burrada.
0: Una barbaritat.
1: Sí, aquesta és la gran candidata, però per darrere li segueixen sèries com Hacks d'HBO Max i La Maldición de Widow's Bay, que jo no l'he vist perquè fa una mica de yuyu, que es pot veure a Apple TV.
0: Avisem a l'audiència que tens el llindar de la por a l'hora de mirar sèries molt primet.
1: Ui, sí, baixíssim.
0: Que tu amb Pokémon et pots espantar.
1: Sí.
0: Saps?
1: Literal.
0: I acabem parlant de Shakira.
1: Perquè encara és dilluns, però segur que hi ha gent nerviosíssima, perquè divendres ja comencen els primers concerts de Shakira a Madrid, d'aquesta residència llarguíssima que farà. Cada vegada coneixem més detalls de com serà el nou recinte i cabran 50.000 persones cada dia. Cada concert que farà són 30 hectàrees de terreny i a banda de l'estadi doncs, hi haurà una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i fins i tot doncs, una zona infantil.
0: En 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. L'ara és que els dilluns només fan que remar-te a favor, filla meva. Perquè així arribes puntual. Espera, que no la sento, a la Marta.
1: Ara sí,
0: digue'm.
1: No dic que comencem la setmana perfecta.
0: Ah.
1: Vinc puntualíssima.
0: Maria Fernanda Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Preparada?
2: Preparada.
0: Doncs vinga, anem-hi, a la dada, Maria. També us convidem, com sempre, els oients que ara mateix esteu fent el cafè a casa i dius, anem a despertar una miqueta les neurones. A aquestes hores sempre va bé començar la setmana pensant una mica, Maria.
2: La setmana passada li vaig dedicar un dia a la dada Maria, a l'Ara García,
0: i
2: li vaig prometre a Marta Viana que un altre dia seria ella l'escollida. Doncs avui
1: és
0: el dia, Marta.
1: Avui la pringareta.
2: Avui dedicada a tu, Marta.
1: A veure,
0: de què parlarem avui?
2: Mira, avui de Fira Tàrrega. Una mica de cultura i una mica de Terres de Ponent, Marta.
0: Ui, Marta, quina pressió.
1: Com no l'encertis.
2: No, clar que no l'encertaré.
0: Tenim la pregunta preparada.
2: A veure, sabeu que Fira Tàrrega es va començar a fer el 1981?
0: Sí.
2: Al principi eren els comedians els que portaven la direcció artística. Per això, avui us pregunto... Quantes edicions de Fira Tàrrega es van fer sota la direcció artística de comedians? Comedians, diguem-ho bé.
1: Uau.
0: A veure, espera't, eh? Aneu pensant també a casa, que nosaltres estem pensant aquí, eh? Jo diria que... 10.
2: Canàlies, 10.
1: Mira, jo n'he dit 15.
0: Doncs vinga, la Marta Diana diu 15.
2: Diana, 15.
0: I la Larona?
1: Jo diré 25.
0: Tantes.
2: 25, Lara.
0: Sí, acabi guanyant un altre cop, Lara, jo m'aixeco i me'n vaig.
1: Sí, jo crec que tiré cap a l'Ara.
0: Lara García diu que 25 anys. Fira Tàrrega sota la direcció de comedians. Marta Viana diu 15 i servidor de totes vostès diu 10. Maria Fernández Noguera, qui guanya, sisplau, la dada Maria d'avui?
2: Canalia!
1: És la sort del principi.
0: No, escolta, que porto una ratxa de merda. Ja
1: alguna n'havia d'encertar.
0: Escolta'm, ja, però...
2: Tot i així,
0: us he de
2: dir que us heu passat de frenada tots tres.
0: Molt menys, eh?
2: 4
0: d'ells. Ah, només 4.
2: Entre el 1981 i el 1984, per tant, 4 edicions, va ser quan els comedians van portar la direcció artística de Fira Tàrrega. Després, el 1985, la fira va passar a ser gestionada per un patronat que es va crear expressament per a l'ocasió. Com a curiositat us diré que el 81 la fira es va estrenar sota el nom de Fira de Teatre, Trifulgues i Xim Xim al carrer.
0: Oh, m'agrada molt.
1: M'encanta.
0: Passa que per dir-ho això a les 6 del matí, quan tornes cap a casa, on ets? El mercat de Xim Xim Rifina fa de vaga. Ja està bé que ho canviïn.
2: I a veure si endevineu què és el que va cloure l'acte de clausura d'aquest primer any, del 1981.
0: Home, comedians, no?
2: Una cosa molt de festa major, diguéssim. Un partit que era entre una selecció d'artistes i de targarins.
0: Oh,
1: que
0: com ha canviat el rotllo. Lara, Marta.
1: Adéu.
0: Poseu-vos les piles. No, no, espera, encara no. Poseu-vos les piles. És la meva setmana.
1: N'has encertat una, no, només.
0: No, em porto
1: quatre.
0: Porta
1: tres. O sigui, vaig perdent jo, sí. No?
2: Marta, dos, tres Canalies i la Lara, cinc.
1: Però és que el Canalies ha tingut ajuda la setmana
2: passada.
1: Sí,
2: sí.
0: Per
2: no?
0: Què?
1: Algun dia, Mallorías,
0: la Saralías... Però no vaig encertar cap la setmana passada. Tenim una tonteria de dilluns, de veritat. Gràcies, Maria.
2: Va, fins ara.
0: L'any 2004, en Manolo i en Carles Capdevila eren els encarregats de l'APM a la cua del Matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bassas.
3: El Matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... ¿Alguna pregunta més?
4: Ellos son la mejor medicina para carro boitigua.
5: ¡Aniveders!
6: Això, sí. Carles Capdevila, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Guillem Sanz, bon dia.
7: Bon dia. Atenció, una dona que les cantarà molt clares. Ella no està per panxes. No,
8: ¿cómo te definirías?
9: Pues nada, una mujer normal que le gusta hacer mucho el amor.
8: Uh-huh. ¿Lo dices así como el que dices hoy de Valladolid?
9: No, soy de Córdoba, pero vale, me perdona. Gusta mucho hacer el amor.
10: Exacte, home, aquí se li pregunta d'on ve, sabent on vol anar per a ella.
0: Escolta'm, a 5:45 del matí, un minut, una bona resposta i aquests moments de ràdio inoblidables amb l'APM d'aquesta casa. Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
11: Molt bon dia.
0: A partir de les 6, evidentment, engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
11: Doncs mira, avui intentarem treure el gra de la palla en tot el debat que hi ha sobre la intel·ligència artificial i sobre si ha de frenar o no. Ho han dit els seus promotors, que han vist riscos que fins ara no s'han explicat i que, per tant, la recomanació és frenar-ho. Intentarem, no ho intentarem, ho explicarem exactament i també donarem veu als experts que ens ajudaran a entendre-ho millor. Tindrem a Cristian Cantón, del BSS, la consultora d'intel·ligència artificial Cristian Aranda, també tindrem la secretària general de Comissions Obreres per parlar una mica com afecta els llocs de treball i veurem com acaba aquesta setmana, perquè el cap de setmana ha estat molt calentet amb aquest tema. Després parlarem de les paraules de Ramon Cotarelo a Ripoll, que han portat molta polèmica. Explicarem també novetats en aquest sentit. I quan acabem l'àgora, perquè serà una àgora intensa, ens relaxarem una mica anant a visitar l'exposició permanent Dalí Boulevard Cibernètic, que es farà a la Casa Ametller, que s'inaugura aquesta setmana i que l'explicarem als oients de Catalunya Ràdio. La podrem veure abans que ningú. De fet, la veurà la Marta, que és qui, que és
0: apa,
11: qui anirà
0: a
11: veure-la.
0: Apa, Marta! No encertes la dada, Maria, però te'n vas al Museu Dalí. No sé de què queixes.
11: No, és a dir, nosaltres no preparem l'escaleta en funció de qui encerta o no la dada, Maria. És a dir, que no,
0: que
11: hi ha
0: no estaria mal tirat, també t'ho dic, eh?
11: Sí, però escolta'm, anem per altres mètodes. Després farem cor amb la Laura Fa i acabarem amb Àgora Esportiva.
0: Perquè ahir el Barça va guanyar.
11: Molt bé. Quan
0: oh,
11: va quedar?
0: Bé, eh?
11: Quan va quedar?
0: Doncs entre la son i el primer somni, que és perquè jo estava dormint major.
11: Més aviat és molt matiner perquè va guanyar el Levante. Un clàssic.
0: Això anirà cap amunt aquest matí. Gràcies, Maiol, Roger. Amb només 12 minuts arribem a les 6 del matí. Hi ha molts matiners que esteu desperts i ens truqueu en directe al 932017474 per explicar-nos per què esteu desperts. Doncs d'aquí uns moments us escoltem.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
14: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
15: Petonets?
13: No.
15: Ah, vale.
13: És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
12: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
3: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
0: I a aquestes hores del matí, Marta, Lara, estigueu atentes perquè hem de saludar un fort aplaudiment per ella, Eloi Cordomé.
16: Bon dia, bona hora.
1: Eloi,
16: com
1: bon
16: esteu?
1: Dia.
0: Escolta,
1: però bon
0: quina
1: dia.
0: Hora d'espert que fas, Eloi?
16: I vosaltres?
0: Home, sí, però nosaltres ja portem més estona, perquè arribem aquí a la ràdio a les 4, ens anem despertant mica en mica, vull dir que és diferent, és diferent.
16: Doncs mira, no serà perquè avui hagi dormit gaire, tu.
0: Ah, i això?
16: Mira, no ho sé, ha estat una nit de mal dormir, però no passa res.
0: Que has tingut calor?
16: Doncs mira, una miqueta sí.
0: Ah.
16: Sí, perquè ja tenia les expectatives altes de fresca.
0: Sí.
16: I llavors anar una mica més tapat del compte i he tingut una mica de calor, sí que... I a més, ahir també va ser festa major aquí al poble del costat. Sant Joan de les Abadesses, vam sortir, el meu fill em va enredar per pujar una atracció d'aquestes que vaig acabar marejat com una mala cosa.
0: Quina atracció? Perquè si és una atracció infantil, Eloi, que era el...
16: Sí, era una... Bueno, no, era per adults, aquella olla que et dona voltes i que et fa saltar i no sé quantes coses.
1: Allà s'ha de pujar. Allà s'ha de dir que no, Eloi.
16: No, que va ser molt divertit, eh? Ara em vaig marejar.
0: Clar, però si a més si no tens el cos preparat per atraccions, Eloi...
16: Home, escolta, que no sóc tan gran, eh?
0: Bueno, però si no, no ho dic per això. Ho dic perquè no sé si vas molt... Jo sóc molt de pujar les atraccions.
16: No ho sé, sí, normal, no.
0: Necessites més adrenalina a la teva vida, Eloi.
16: A veure, escolta, l'altre dia em va enredar per pujar la Renita i avui he pujat a la cosa aquesta.
1: L'any que ve vindrem, Eloi.
0: La Marta Diana és molt fan de les atraccions.
1: M'encanten.
16: No, a mi m'agraden també, però mira, em vaig marejar una mica.
0: Veig que ho pagues car,
16: de donar moltes voltes.
0: Clar, i a més, no només donar voltes, sinó que va fent com un moviment intermitent, no?, que et fa com...
16: Sí, no.
1: Vomitar.
0: Vomitar, bàsicament.
16: El pitjor eren les voltes, que em vaig haver d'agafar el cap perquè no em sortís volant al darrere.
0: Eloi, a veure una cosa. Quina setmana ens espera? Perquè he sentit, s'han dit, es comenta que tornen a pujar les temperatures.
1: No.
16: Sí, tornen a pujar. Avui i demà. Si voleu gaudir una mica de l'estiu, avui i demà aprofiteu, perquè tindrem dies amb més de 30 graus, s'arribarà als 35 a Ponent, al sud, i segurament també avui a l'interior de les comarques de Girona, 35 o 36, però més de 30 graus a la resta, i fins i tot més de 32 o 33 a la costa, i avui dia de sol. Avui i demà, dia de sol, i dimecres es giren canvis. Al matí tranquil, però a la tarda sí que arribaran tempestes, i a més seran tempestes fortes, que segurament activaran alguna alerta, ja ho veurem. Però vaja, hi ha moviment meteorològic a mitjans de setmana, dimecres a la tarda i la matinada de dijous.
0: Repetim una miqueta la mateixa història de la setmana passada, que a partir del dimecres el temps comença a girar.
16: Sí, i fins llavors estiu, o sigui que tenim per tots els gustos una altra vegada.
0: Està bé que hi hagi una miqueta de varietat i que també puguem gaudir una mica de l'estiu, o vaja, del que queda de l'estiu.
16: Sí, perquè a més també baixarà una altra vegada la temperatura, així que realment és això que has dit, eh? Repeteix exactament el mateix patró.
0: Jo és que, clar, és que ara això que diré no queda bé, però jo estiraria amb aquesta temperatura d'ara unes quantes setmanes, eh? S'està bé.
16: De fet, les tindràs, eh? Perquè ara quan estava mirant així a llarg termini, baixa a mitjans de setmana, un cop hi ha el canvi de temps, però finals de setmana o la que ve tornen a pujar una mica.
0: Anirem fent aquest vaivé de temperatures. Sí, Eloi, torna al llit? No, torna al llit, perquè tens feina.
16: No. Mostrell, que si torno al llit no li agradarà gaire.
0: No, que ja el tinc per allà a l'estudi, que ja està escoltant, o sigui que... el teu bé.
5: Home, i tenir conseqüències i...
0: Ah, mira, l'està allà. El tenim preparant al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, una abraçada, que vagi molt bé.
16: Fins ara, deixeu.
0: Adéu. Gràcies, Marta Viana, a Lara García, també.
1: Fins demà. Adéu.
0: Us veig animadetes, per tant, aneu tirant amb el dia, sí. I nosaltres tot preparat per escoltar els primers oients que ja ens truquen, al 93-201-7474.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Vinga, va, recta final dels matiners d'avui. Com sempre, tenim moltes ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts, com és el cas d'en Jordi. Jordi, molt bon dia.
15: Bon dia.
0: I tu què fas despert tan aviat, Jordi?
15: Doncs, bueno, com la majoria d'aquest país, doncs cap a treballar.
0: Aixecar-lo, no? Aixecar-lo una mica.
15: Aixecar el país, sí.
0: Jordi, de què treballes tu?
15: Soc jardiner.
0: Home, quants anys fa que ets jardiner?
15: Hòstia, doncs 30.
0: 30 anys, i tot això...
15: Vaig començar amb 16 i, doncs, 30.
0: És vocacional, tot això? Et ve de família? Com vas arribar al món de la jardineria?
15: Bueno, amb 16 anys, allò que no saps gaire bé què fer, aquella època encara hi havia FP, i, bueno, em vaig a treballar, vaig començar de jardiner, i aquí m'he quedat, i la veritat és que m'agrada.
0: És el que t'anava a dir, t'agrada, t'ho passes bé?
15: Sí, tant. Bueno, és una part primordial de la feina, no? Si no t'agrada, plega, perquè no iràs bé mai.
0: Sí, perquè crec que ha de ser també una professió bastant més dura que el que veiem, no?
15: Bueno, un jardiner rega, planta quatre floretes, però bueno, també pateix el sol, també ha de fer forats per buscar rebentons, pateix la fred a l'hivern, el vent...
0: Clar,
15: però, bueno,
0: el tema meteorològic, entenc que per això estàs despert tan aviat, no?, per evitar... Bé, ara ja no tant, potser, però sí que les calorades del dia.
15: Ah, exacte. Nosaltres a l'estiu, per poc que puguem, sempre comencem quarts de sis, les sis, depèn d'on hem d'anar i del dia, i així és a migdia, cap a casa, i ens estalviem la solana.
0: Exacte. I ara fins a quina hora mantindrem aquest horari, més o menys? És a dir, fins a quin dia, perdona?
15: Estem ja a punt d'acabar, amb la refrescada
0: ja està,
15: que ens ha fet. A veure ja si tenim el peu al coll aquest estiu, que s'ha fet llarg.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la calorada. Em deies que et lleves a les 5, quarts de 6. A partir d'ara, quan ja faci menys calor, evidentment, entenc també que ens llevem una mica més tard, no?
15: Tenim una hora més de marge. Comencem a les 7, doncs ens haurem d'aixecar a quarts de 7 i bueno, tenim una hora més, ja és diferent.
0: És una feina de dilluns a divendres, Jordi, o és tota la setmana pendent de les plantes, de les flors i del jardí en general?
15: No, dilluns a divendres, cap de setmana de desconnexió i dilluns hi tornem. Si hi hagués una emergència molt grossa, sí, però ha de ser...
0: Però podem descansar, eh? El cap de setmana ens deixen temps i marge per descansar, que això és l'important. Doncs escolta'm, Jordi, que vagi molt bé. Nosaltres t'acompanyarem ara al matí fins a les 6 i, evidentment, a partir de les 6 amb el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. També una abraçada. Que vagi molt bé la setmana, Jordi.
15: Moltes gràcies, merci per tot.
0: Adéu.

0: La música de Banda Neon al costat de Buos i Mon DJ, una cançó que ens empenya, ens haga aquest dilluns amb optimisme, una cançó que es diu El Ventilador. El tinc preparat per aquí ja, Ricard Ostrell, bon dia, bon dilluns.
1: Què tal, bon dia?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Has vist que li he posat una mica de música? Escolta, en Banda Neon, compta amb aquesta gent que farà mal, ja t'ho dic ara.
1: Sí, ens agrada molt.
0: Ens agrada molt, Banda Neon. Com ha anat el cap de setmana?
1: Ha anat molt bé.
0: Sí? Has pogut descansar?
1: Molt.
0: S'han deixat descansar?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I avui, escolta'm, un matí de Catalunya Ràdio, on entre d'altres coses la intel·ligència artificial en serà protagonista.
1: Sí, hi havia una frase de Lenin, crec que era, no? Sí. Que deia que hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades. No? Doncs aquest és el punt en què ens trobem una mica amb això de la intel·ligència artificial i que descriu, crec, molt bé el moment en què ens trobem. Avui parlarem d'això, de com s'està accelerant o desaccelerant el món, que és el punt on ens trobem.
0: Estarem també pendents en escoltar-ho i també en una exposició de Dalí, que m'hi envieu la Marta Viana cap allà, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs veurem què tal aquesta exposició de Dalí en directe.
1: Per la ràdio.
0: Tira Catalunya Ràdio.
1: Art per la ràdio.
0: Ai, m'agrada molt, m'agrada molt. Doncs escolta'm, estimat, que vagi molt bé aquest inici de setmana.
1: Igualment, gràcies.
0: Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara, Ricard. Engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres puntuals com un clau i tornarem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un bon inici de setmana i fins demà. Molt bon dilluns matiners, que vagi bé. Adéu.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui que, Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Ai, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou al 9FM i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna Mireia és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i, per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs, Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament. Al principi vaig escriure... Bueno, de fet, en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Mm. Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'edita columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. Mm. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, I dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills, doncs tot aquell temps ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava. O sigui, és que impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic. I a més que fa 46 anys que treballo en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna. I et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentava, treballes a una botiga d'esports i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, tot va venir com rodat la història i, per tant, no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola i va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. L'Edna també em sembla... Bueno, l'Edna poder no, però tot m'ho demanava. És a dir... Havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil... I jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que poder... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja amb el polsim de sal em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria i a Barcelona i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
0: Doncs no, és ben veritat.
3: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
4: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros. Però, clar, guanyar-lo, quan hi ha altres obres també importants i que potser porta més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
0: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant, ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora osona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
4: Sí, mira.
0: Doncs,
4: si s'hi ha posats a fer, jo, a totes.
0: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
4: Moltes gràcies pel títol, eh?
0: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
4: Fins aviat.
3: Gràcies, Anna.
0: Ivan.
5: Digues.
0: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
5: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tiro un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
0: Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona
6: sí,
0: i a la Laura, sí. Que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta, en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests Ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més. I, Isaac, d'aquest podcast avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
6: Doncs ens acompanya també en Jordi Mulet. Si a mi m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta, per entendre'ns, i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part, que era un reportatge audiovisual del Nou TV, que ja es va estrenar el mes de novembre, i de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements, com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Mulet, i l'assessor històric, que era en Joaquim Albareda.
0: Doncs Jordi Mulet, veterà, benvingut al Rambla 54.
7: Bona tarda.
0: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
7: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia 2 anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè, en realitat, la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir. És a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem-ne que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
0: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
7: No, de fet, qui va ser el pal de paller, per entendre'ns, de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment. I es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquell moment, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
0: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
7: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates es van posar d'acord en 4 punts. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península Ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
0: Però els 3 primers... No hi cabia l'eslògan aquest. Era massa llarg, no? Suposo.
7: Aquest no servia per titular. No servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent no de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, el mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer 2 concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
0: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
7: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, I aquí, a l'Assemblea de Catalunya, la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha donat pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
0: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
6: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és la compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes. Entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements. No? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'Assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, i amb tot plegat i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
0: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
6: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana. I elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi, em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, a producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'Assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
0: És així, Jordi?
7: Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, per tant, que això ho vaig viure, no? I la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desempolvàvem, traiem la pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història. Perquè alguns i han desaparegut. Jo he citat abans Quim de Capdevila, ara l'Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius. I el rodatge va ser una mica... Bé, va ser una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista, molt interessants, tot i que ell està malalt i que, per tant, hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista. I sí, sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
0: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
7: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
8: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és
9: d'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que deia en Pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o porall, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, el d'EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam...
0: Doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala en diem esbotzades.
0: Que bonic, això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar a la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta'm, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54, ens convidaràs?
1: Ui, tant!
0: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta el Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina, o el tallavidres, permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla tots els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom, hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre.

0: I això es fa a totes les interseccions, una vegada, i una altra, fins que tota la xarxa queda subjectada, i no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
1: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el pots el tens de girar i he acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
0: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
1: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
0: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
1: El Tiffany ja el faig perquè aprofito el vidre petit.
0: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
1: Si vols el plom vos d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
0: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas, l'emmasillat. Pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
1: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla, tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
0: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
1: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
0: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
2: Hola, Jan.
3: Hola.
2: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
3: Esteu empostant.
2: No, esteu escoltant.
3: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
4: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio
5: Polem Mollerussa.
4: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
6: Doncs, dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
7: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre... Et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
6: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
7: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament, i va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs.

0: Videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
1: Doncs queda apuntat. Algun dia et trucarem per parlar d'algun videojoc. Juli, en presentacions...
0: I per jugar-lo també,
1: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
0: Play.
1: Vale, apuntat. No sigui cas que l'abassem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
0: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després, també a la colla, hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
2: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que el 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
1: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
0: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40. Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
3: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no? Al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
1: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
0: Sí, i és que, Anna, i ens, com podeu comprovar, és una família molt engrescadora. Els agrada fer moltes coses i, en aquest cas, una aposta per la cultura popular i, sobretot, que crec per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
4: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després, volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por per ell és irracional i es posa molt nerviós, molt tens. Quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
1: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por. D'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica. Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
0: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
1: Clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
0: Segur que sí.
1: I doncs bé, et deia això, que espero que,
0: sí,
1: que
0: perquè
1: li hagi servit.
0: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal. O
1: sigui, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
0: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar-les la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
1: Doncs sí,
0: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
5: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
1: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les 4 lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
0: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
2: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís, que li tinc molt de carinyo.
5: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
1: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
0: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
3: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs, aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que he fet, han hagut d'estar doncs, a dins de casa. I clar, un dels de les distraccions que es podien distreure les pantalles i evidentment hi ha diversos estudis doncs, que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
1: Quanta raó. Doncs, Julen...
0: Sí, deixa'm afegir una cosa ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que, sens dubte, fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
1: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
0: M'he quedat amb més ganes.
1: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
0: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
1: perquè a Mollerussa en teniu de gegants. O sigui que sí, ja et dono feina.
0: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
1: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
0: Ho mirem.
1: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida a les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
0: sí,
1: Comte...
0: Sí, exacte.
1: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
0: Abraçada, Anna. Vagi bé.
6: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
7: No, a la meva ràdio local.
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
8: Crec que ja està, no?
9: No sé, tu mateixa.
10: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
1: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: Continguts en xarxa. Continguts en xarxa.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Fa 52 anys arribava a les llibreries Carrie, una novel·la sobre una tragèdia en un institut protagonitzada per una adolescent marginada i assetjada pels seus companys, en part perquè la veien amb una aparença diferent als seus cànons estètics i per la roba antiquada que li feia portar la seva mare, una dona obsessionada amb la religió i amb el pecat. La història s'explica amb narració en tercera persona, però també amb cartes, retalls de diaris, extractes de llibres d'investigació, informes acadèmics i paracientífics sobre la telequinesi o la transcripció d'interrogatoris, testimonis i declaracions dels supervivents. Una novel·la que potser no hauríem llegit mai si no hagués estat perquè la dona de Stephen King la va rescatar del cubell de les escombraries. I threw Carrie away and my wife fished it out of the wastebasket. King explicava en una entrevista a la BBC que va llançar el manuscrit de Carrie a les escombraries i que la seva dona el va rescatar, el va llegir i li va dir que l'havia de continuar, que no s'assemblava gens a la ficció escrita per homes. L'autor confessa que la novel·la li provoca una mica de vergonya aliena, perquè reconeix que la força, l'energia que té, surt de la ràbia davant la injustícia que tenia ell de jove i per la manera com es tractava els marginats, un col·lectiu amb el qual, diu, s'identificava. I certainly knew how outsiders felt. 2 anys després de la publicació de la primera novel·la de King, Brian De Palma va adaptar la història a la gran pantalla amb Sissy Spacek com a protagonista. I think that in every teenager there's a... Spacek explicava fa pocs anys en una entrevista a una catifa vermella que considerava que cada adolescent en aquesta època de l'institut porta una Carrie a dins, un adolescent ferit, que és una etapa molt i molt dura i que no ha canviat gaire amb el pas del temps. Però a banda del clàssic de De Palma, Carrie ha tingut noves versions al llarg dels anys. Un musical de Broadway que va arribar als teatres catalans també en català, telefilms, seqüeles i el 2013 una versió a la gran pantalla amb Chloe Grace Moretz fent de protagonista. I aquest mateix octubre arriba una nova versió, aquesta vegada com a sèrie televisiva. En parlava a la San Diego Comic Con el creador de la sèrie Mike Flanagan en una entrevista a IGN. Flanagan diu que fa mig segle Stephen King no es podia imaginar el que passa als estudiants d'institut avui en dia, la violència a l'escola, o fins a quin punt pot arribar l'assetjament i la crueltat en un món en què qualsevol error el poden retransmetre en directe i pot quedar per sempre a internet. La sèrie la trobareu a Prime Video i la novel·la en català a males herbes.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Continguts en xarxa.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Fisioteràpia en l'esport de base.
5: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
3: Salut activa.
6: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? i acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i demés. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Dels esports, nova golejada del Barça que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de retencions. La segona avaria, en aquest cas, obre un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en dos sentits de la marxa, que en aquest cas es provoca menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, hores d'ara també ja tenim ben formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del Nus de la Trinitat, amb retencions que arriben des del Vallès per la C58 i la C33. També a la mateixa C58 hi ha dos quilòmetres de cues a Ripollet en direcció Sabadell. Tot plegat, des del Nus de la Trinitat, força congestionat cada retruc, doncs afecta a les dues rondes en sentit sud. Al vessant Llobregat també tenim retencions en direcció Barcelona, tant per la A2 com per la B23, amb retencions ja ben formades des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I ara, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, amb molta tranquil·litat, i sí que és cert que a hores d'ara, doncs, la temperatura torna a ser més aviat fresca a gran part de Catalunya. Com a a mínim els matins ja s'han normalitzat pel que fa a aquesta temperatura. Ara bé, al llarg de les immediates hores de núvols importants en tindrem molt pocs, molta calma, vent molt feble, 4 núvolets prims decoratius i prou, que de fet continuaran també al llarg d'aquesta tarda, núvols que seran completament descafeïnats, molt esfilagarsats. I hem de destacar que aquesta tarda serà més calorosa que la d'ahir, sobretot on més calor farà serà cap a les comarques interiors de Girona, cap a l'interior de l'Alt Empordà, per exemple, i també al Pla de Lleida, aquesta tarda amb una mica més de vent a la costa, que farà que hi hagi una remenada marítima una mica més destacable. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant, com dèiem, aquests dos dies, dissabte i diumenge, que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar també amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla d'AGA. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
1: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell i a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat amb 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
1: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordem-ho, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial.
6: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
7: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
6: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
7: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
6: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
1: Dos minuts i arribarem a un quart de 8 del matí a Barcelona. Els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. Ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. Escoltem com viuen la situació la Montserrat Errando, portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, i en Miguel Ángel Roldán, encarregat del restaurant Santa Creu d'Olorda.
8: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola, que realment estan ja buides de Port Senglars, o els camins amples, que hi passen cotxes, que obrissin perquè hi poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
9: Al principi tenia una raó, però tampoc poden tancar-ho un any o el que sigui. Algun dia tindran que acabar. Tampoc crec que per anar a donar una volta a carretera de les aigües que passi alguna cosa.
10: És el que tenim que fer, perquè són les lleis, però ja costa una mica.
1: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I una bona notícia pel que fa al transport públic, perquè el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests 2 mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, com us dèiem, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu, amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar 2 reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
11: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
12: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
1: I de Barcelona saltem ara cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
13: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
14: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
13: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
15: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
13: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la rosal.
1: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
16: The first goal we received was my fault.
17: El primer gol que m'ha encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
1: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
18: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
1: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
19: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit, també és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles, i ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
1: Miquel Mañé s'ha proclamat per tercer cop campió del món de gimnàstica aeròbica. El de Segur de Calafell va obtenir l'or a la final disputada a Pamplona amb una puntuació de 20,550 i un exercici amb una dificultat de 3,600. Aquest mundial se suma als aconseguits a Bakú el 2021 i a Pesaro el 2024. A més, és el tercer metall aconseguit pel català en aquest campionat després d'haver-se penjat els bronzes en la categoria d'equips i en el trio.
20: És una recompensa incalculable, o sea, es algo que sí que venía como anhelando y queriendo que ocurriera, pero sin asumir nada, porque la competición puede ocurrir cualquier cosa. Innumerables horas de entrenamiento, muchísimo sacrificio, enfocarme completamente a todo esto, porque si no te, en cierto modo, dedicas o le das esa dedicación, no va llegar.
1: Primer títol de la temporada per a l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg després que els vallesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat Miquel Travé en la tercera posició a la general.
2: Estic preparant pel Mundial al final i les últimes copes del món. I al final, haver guanyat el Mundial, quart a París, no s'han les medalles i al final guanyar la Seu, doncs, increïble. La veritat és que no podia demanar més. I a part, poder quedar de ser la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
1: Quan falta només 5 minuts per arribar a 8:15, obrim Plana Cultural explicant-vos que després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Targa Televisió.
21: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
22: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
21: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
1: I ara us parlem d'aquesta casa perquè estem d'enhorabona. I és que el documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi del Festival Internacional de Cinema Esportiu de Batumi, a Geòrgia. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó. El film recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior de camp a través l'any 84 a Nova Jersey. Si encara no l'heu vist, el teniu disponible a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 14 de setembre. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones haurien tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. Dels esports, nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. Fira Targa tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, talla un carril de circulació i una altra avaria obliga a donar pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, hi ha cues a tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs cap a Barcelona, amb afectacions també a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 des de la Roca a Montornès del Vallès i a Barberà del Vallès. També hi ha 2 quilòmetres de cues a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui, tot en sentit sud. Pel que fa al transport públic, us expliquem que el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma i un matí fresc a gran part de Catalunya amb temperatures més normalitzades. El cel estarà força assolellat, amb només alguns núvols prims i poc importants, i el vent bufarà molt feble. A la tarda continuaran els núvols prims i esfilagarsats, sense conseqüències. Això sí, les temperatures pujaran respecte d'ahir, sobretot a l'interior de Girona, l'Alt Empordà i el Pla de Lleida. A la costa augmentarà una mica el vent i també l'onatge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15. Us ho explicàvem suara en els titulars. Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant aquests 2 dies que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca, en llocs, això sí, diferents, i la policia investiga ara la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà,

0: La Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat amb 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. Això sí, l'inicial i el bàsic són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fer.
2: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
3: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
2: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
3: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques

0: dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
1: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
2: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. El conseller Òscar Ordeig d'Agricultura, ha confirmat que Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana. L'anunci arriba després de gairebé un any de restriccions, 6 mesos dels quals amb el parc tancat, 19 municipis afectats i amb una ciutadania que ja mostra signes evidents de saturació. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més hectàrees dins del parc i un dels que més ha pressionat per trobar alternatives. Avui en parlem amb el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia i molt bona hora. Gràcies.
2: Ho deia, el conseller Ordeig va fer aquest anunci fa uns quants dies. Va demanar paciència, empatia i fins i tot disculpes, però heu rebut l'anunci, veïns i ajuntament?
3: No hem rebut res. Jo la empatia li demano al conseller, perquè ara al novembre ja farem un any d'aquestes restriccions, de que la gent de Sant Cugat doncs, no pot realitzar hàbits que al final són saludables, poder entrar a Collserola. Penseu que diàriament, de dilluns a divendres, entren 5.000 persones al cap de setmana, ja la xifra ja és incomptable. I jo el que demano són solucions, ja fa temps que ho demano. Al final, jo crec que l'administració pública està per això, no? Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera. I jo no estic a favor que es faci cap pel·lícula, evidentment, però si la Generalitat és capaç d'obrir per fer una pel·lícula, doncs aleshores hem de ser capaços de buscar solucions, de limitar espais segurs perquè la gent torni a realitzar tasques, al final, rutinàries, saludables, esportives, anar a passejar i gaudir del nostre entorn natural.
2: Alcalde, entenc la desesperació, més tenint en compte que fa uns mesos es va insinuar que a la tardor es podria flexibilitzar l'accés i això, el que dèiem ara, el calendari s'allarga. Què ha passat des del seu punt de vista pel camí perquè la previsió hagi canviat, més enllà de la detecció d'alguns casos que també hem apuntat nosaltres quan explicàvem la notícia?
3: També jo entenc, imagino que la Generalitat, el que explica també, és que vol una màxima seguretat perquè tot aquest procés que estem vivint des de fa, bueno, el novembre, com deia, farà un any, doncs quedi tancat, quedi solucionat, quedi solventat per tothom, no?, amb les màximes garanties possibles. Jo això ho puc entendre, evidentment. Jo no estic demanant, obrim tot el bosc de Collserola, ni molt menys, no? En el seu dia se'ns va dir, a partir de la carta que li vaig enviar el 20 de maig al conseller demanant o donant solucions, no?, doncs se'ns va dir que s'estudiarà la flexibilització, però la part de Barcelona mai es va parlar, la de Sant Cugat, no? Jo tinc la gent que se li ha acabat la paciència, sincerament. Hi ha molta gent que, evidentment, que compleix, que no entra, però molta altra gent doncs, entra amb el gos, entra a caminar, entra, etcètera, no? I, per tant, això és molt difícil d'aturar. Nosaltres, evidentment, com a administració, com a ajuntament, anem posant les cintes perquè la gent no entri, però al final ho puc arribar a entendre, la gent acaba entrant.
2: Acabo ja, alcalde. El que passa a Sant Cugat afecta també 18 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si tenen prevista una resposta metropolitana conjunta al respecte.
3: Ara, en breu, jo crec que tindrem una... Ho veia aquest cap de setmana, que arribava una comunicació de la Generalitat, que ens convocaran en una nova reunió, doncs, per parlar-ne, per fer un seguiment. I, a veure, tothom, qui més, qui menys, doncs, necessita solucions. En el nostre cas, com heu dit a l'inici d'aquesta entrevista, doncs, clar, a nosaltres ens afecta moltíssim. És que, Collserola, o sigui, el 40% del terme municipal de Sant Cugat pràcticament és Collserola, no? Per tant, estem molt acostumats, però no només la gent de Sant Cugat, sinó que entra moltíssima altra gent, no? Per tant, això afecta la gent de Sant Cugat, evidentment, però moltes altres ciutadans que també gaudeixen diàriament, o millor dit, gaudien de Collserola. I no només això, sinó que està afectant amb uns negocis concrets de restauració importants que estan patint les conseqüències. Això també, evidentment, sap greu, perquè al final és l'economia a la butxaca d'altres persones de Sant Cugat.
2: Acabo de seguida i no sé si m'ho pot detallar. Se sap la data d'aquesta reunió per estar-ne al cas, per tenir-ho present nosaltres?
3: Ara no et sabria dir, però imagino que serà els propers 10-12 dies, imagino. Sé que vaig veure un correu, una informació, no vaig saber veure la data, però normalment t'avisen amb pocs dies d'antelació, suposo que els pròxims dies.
2: Doncs n'estarem pendent. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, gràcies per atendre'ns i bon dia.
3: A vosaltres, molt bon dia. Gràcies, que vagi bé.
2: Més coses. Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. El tram Besòs en recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i del desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. I pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També es reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi, a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final del partit amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
4: The first goal we received was my fault.
5: El primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
2: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
6: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
2: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar, va imposar-se per 1-4 i Purua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer. Però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
7: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
2: I primer títol de la temporada per l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg, després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local, Miquel Travé, s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat a Miquel Travé en la tercera posició a la general.
8: Estic preparant pel Mundial i el final i les últimes Copes del Món. I al final, haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs, increïble. La veritat és que no podia demanar més. I a part, poder quedar de ser la general és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
2: Arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer. Amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Tàrrega Televisió.
9: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
10: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
9: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
2: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la colla jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Núria Trullàs és la presidenta de l'Associació d'Amics de la Colla Jove.
11: Per nosaltres és molta alegria i molta emoció, no? Ja que l'any passat ja vam presentar la parella gran i aquest any podem presentar la parella petita i incorporar-la el dissabte al Seguici Petit de Tarragona. L'any passat va ser els grans, aquest any ja tocarà els petits, perquè tot el que surt gran ha de sortir petit perquè la canalla també s'ho mereix.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse.
5: Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardí.
6: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes de l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern de la Generalitat recentment. En declaracions al Notícies en xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola quan abans millor.
8: Àtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
7: Dels esports, destaquem la nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 88 de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, està clar, i per tant volem saber si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Eduard, molt bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs així és, estem ja en hora punta, es nota, ja moltes vies van carregades. De moment, el que seria els accessos des de la meitat nord, destacar l'autopista P7, els trams de la Roca del Vallès i de Mollet, sobretot entre Santa Perpètua i Barberà, tot això en sentit sud. Venim per l'autopista del Maresme, puntualment a la zona de Premià de Mar, i després, a més avall, el tram de Badalona, en uns 3 quilòmetres ben plens en sentit Barcelona. També la pota nord de Santa Coloma, de Gramenet fins al nus de la Trinitat, la C-17 a Parets del Vallès, també sentit sud, i la C-58, el tram més ple, més llarg, és entre Terrassa i Sabadell, també en sentit Barcelona. Pel que fa a la meitat sud, els accessos de la meitat sud, aquí en aquest cas destacar l'autopista B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, però també a partir d'aquí, un cop passat l'enllaç de l'autovia 2 fins pràcticament l'avinguda Diagonal de Barcelona. A l'autovia 2, sobretot el tram de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts i ja més endavant a Cornellà, i en el cas de l'autopista C32 i l'autovia de Castelldefels, l'autopista de Viladecans a Sant Boi i l'autovia, la C31, a l'altura del Prat de Llobregat. Les dues rondes, aquesta hora, molt plenes, les dues, i en els dos sentits de la marxa, especialment la ronda de dalt. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. En uns minuts serem en directe a la plaça de les Glòries per copsar aquesta tornada a la normalitat. I temps ara pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Avui la situació meteorològica que tenim es presenta impecable, diríem que com una patena. Bon dia, Lluís Miquel.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, una bona mostra l'hem tingut el cap de setmana, sobretot ahir diumenge el cel estava ben destapat i així hem despertat aquesta setmana. Ho fa també amb una temperatura doncs, força fresqueta a les comarques interiors, també a les valls del Pirineu. A aquesta hora encara hi ha alguns valors per sota dels 7 o 8 graus, però només en aquella zona pirinenca. A prop del mar ja en són 18, 20, 22 els graus que hi ha a hores d'ara. I ja diem, amb ben pocs núvols al llarg d'aquest matí. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda tampoc ha de canviar gaire la cosa. Continuarà aquest sol a plom, aquesta situació de sol piconador, anirà cremant perquè picarà molt durant moltes hores i això permetrà que la temperatura pugi més que la d'ahir. Per tant, la tarda serà encara més estiuenca que la de diumenge i, de fet, en alguns racons de l'Empordà i també del Sàgria arribarem a fregar els 35 graus, una temperatura que demà no afluixa. Serà el dimecres, Helena, ja en parlarem el dimecres, el dia que arribaran les primeres tempestes. N'estarem pendents de la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia ara investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per daga o per punyal. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multa i reincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
11: La multa reincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
7: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents, un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principis d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. I saltem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara, s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
7: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls en la següent crònica de Carme De Fez.
13: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
14: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
13: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
14: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. Gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
13: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
7: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
7: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. Passa 1 minut d'un quart de 9 del matí. El tram Besòs, us ho estem destacant en titulars, recupera avui dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres? Què diuen els usuaris,
15: bon
7: vaja,
15: dia,
7: què diuen?
15: Bon dia. Els usuaris, com sempre, Helena, quan es recupera un servei mostren la seva satisfacció i, de fet, des d'avui que el tram torna a passar per Glòries perquè el tram Besòs ha recuperat bona part de la seva operativitat, de la seva normalitat. En el cas de la T4, funciona a totes les estacions. Aquesta línia ha recuperat de manera íntegra el servei i pel que fa a les línies T5 i T6 s'ha recuperat el tram entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Això sí, les afectacions continuen a moda de tall parcial també a les línies T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals. I aquesta situació de tall parcial durarà encara un parell de setmanes més, fins a finals del mes de setembre, com a alternativa a aquest tall, a aquest no funcionament del servei en aquest tram, tant de les línies T5 i T6. Es pot fer servir la línia 4 del metro i també el bus H12. Recordem que les obres a Gran Via, que expliquen aquesta interrupció del servei durant l'estiu al tram Besòs, van arrencar fa un any, però les afectacions s'han limitat a aquests dos mesos d'estiu. Durant els dies previs a aquesta setmana, avui dilluns, s'han fet les obres pertinents per garantir el bon funcionament del servei. I un equip d'informadors ja s'ha desplegat per les diferents estacions per informar els usuaris i repartir entre ells aquest fulletó informatiu.
7: Gràcies, Anna, gràcies, Lluís. El que deies, doncs, entenem que, pel que explicaves, la normalitat absoluta no arribarà, com aquell qui diu, fins l'octubre, ja entrada la tardor. Gràcies, companys, per la feina.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
7: Catalunya arriba a la tornada de setembre amb les reserves de sang i plasma sota mínims. El Banc de Sang confirma una davallada de gairebé un 20% durant l'estiu i l'inici de setembre tampoc ha ajudat gaire perquè les alertes meteorològiques han obligat a suspendre campanyes i el pont de la Diada que acabem de passar ha reduït també encara més les donacions. Per això, el mateix Banc de Sang ha intensificat la crida a donar sang i plasma per recuperar l'hàbit i estabilitzar les reserves. En volem parlar amb Joan Ramon Grífols, que és director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Senyor Grífols, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Hola, bon dia a tothom.
7: Ara ho explicava, aquest estiu hi ha hagut una davallada de donacions de gairebé un 20%. Quin és l'estat real de les reserves ara mateix? Estem en una situació preocupant o ens en sortirem?
16: Ens en sortirem. Estem en una situació molt semblant a la que tenim cada setembre de cada any. En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment després d'un estiu.
7: Aquest cap de setmana llarg era crític per intentar remuntar les donacions, però també es preveia que el pont reduiria l'afluència. No sé quin balanç en feu, em sembla que heu fet una crida específica oferint doncs, a la gent que s'acostés a Plaça Catalunya, si no tinc mal entès, per fer aquestes donacions. Com ha anat?
16: Ha anat força bé. Amb el decurs d'aquests 3 dies, que són 3 dies on la ciutadania tots plegats ens movem i perdem aquesta rutina habitual que tenim tals que són donants a fer la donació, hem mirat d'afavorir que la ciutadania tingués punts de donació propers a on es poguessin desplaçar. A la ciutat de Barcelona hem obert 3 dels punts fixes de donació que habitualment en festiu no tenim obert. Hem també generat tota una sèrie de campanyes de donació en aquelles localitats on la gent ens acostumem a desplaçar amb aquests festius i els resultats són força bons en aquests 3 dies.
7: Joan Ramon Grífols, el Banc de Sang insisteix que el plasma és tan necessari com la mateixa sang. Què està passant amb aquestes donacions? Per què costa tant arribar als objectius?
16: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. És un tipus de donació que, evidentment, l'hem estat realitzant des de fa moltíssims anys, però sempre ha quedat una mica en segon terme respecte a la donació de sang. Sempre, històricament, nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
7: Ara mateix la mitjana és d'unes 2 donacions de plasma per persona i any. Quina seria la xifra de donacions òptimes i què cal perquè la ciutadania incorpori aquest hàbit amb més regularitat? No sé si feu prous campanyes o ens cal obrir una mica més la ment per entendre-les.
16: A veure, de tot una miqueta. Per part nostra seguim aquesta pedagogia. Intentar que la donació, aquesta mitjana de donació de 2,23 vegades per donant, la poguéssim duplicar en unes 4 o 5 vegades l'any. Perquè d'aquesta manera podríem pràcticament ser a nivell de Catalunya autosuficients amb aquests medicaments pel que fa als malalts que necessiten aquests tractaments per tractar les seves immunodeficiències congènites. És una mica de tot. Per part nostra, més pedagogia, per part del donant saber que pot anar alternant la donació de sang i de plasma, i nosaltres anant guiant el donant amb aquest procés i calendaritzar bé aquestes donacions, perquè igualment també necessitem la sang, és a dir, hem de combinar totes les coses.
7: Doncs ens quedem amb el missatge de que ens en sortirem. Joan Ramon Grífols, del Banc de Sang i Teixits, director assistencial, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé.
16: Gràcies a vosaltres.
7: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany, amb una genialitat en el minut 92, sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
17: The first goal we received was my fault because
18: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
7: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
19: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
7: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes.

0: Després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho detalla la Clara Atzuar, de Targa Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que...
1: El riu dels cinc colors, conegut també com a Caño Cristales, és un fenomen natural únic al món, ubicat a la Serra de la Macarena, a Colòmbia. Aquest riu és famós per la seva espectacular gamma de colors, que inclou vermell, groc, verd, blau i negre, cosa que li ha valgut el sobrenom del riu més bonic del món. La raó darrere d'aquests colors vibrants és una planta aquàtica endèmica anomenada Macarena clavigera. Durant certs mesos de l'any, especialment entre el juny i el novembre, aquesta planta floreix i s'hi adreix a les roques del riu, produint tons vermells intensos. La combinació dels colors de les plantes, les algues, les condicions de l'aigua i el reflex del sol crea una paleta de colors enlluernadora. El riu dels cinc colors és també un ecosistema molt fràgil. L'àrea circumdant és protegida i s'implementen regulacions estrictes per als turistes que la visiten, per tal de preservar-ne la seva bellesa natural. Les activitats com nedar i caminar es fan sota una estricta supervisió per minimitzar l'impacte humà en aquest ecosistema delicat. Aquest riu no només és un tresor natural, sinó que també és un símbol de la biodiversitat i la bellesa única dels paisatges colombians. La seva existència ressalta la importància de la conservació dels nostres recursos naturals per a futures generacions.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos més sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola com abans millor.
5: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
4: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Hi serem en directe en uns minuts. El Banc de Sang fa una crida a incrementar les donacions de sang i plasma per poder recuperar i estabilitzar les reserves, que es troben sota mínims. Durant l'estiu han caigut les donacions un 20% i al setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat a remuntar. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
6: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, I aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment.
4: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem suara en titulars, alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant el cap de setmana que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per navalla o per daga. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor, però, encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
0: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
4: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes, un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260.

0: han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: També avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany, l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordeu, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos, n'hem parlat amb en Manel Sant Romà, que és professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme de Fet.
2: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
3: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
2: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
3: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. Gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
2: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes.

0: A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament, com a mínim, 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
0: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha fet incidència en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància de la que se'n poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: Són 9:15. El tram Besòs ha recuperat, de fet, aquest dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres?
3: Bon dia, Helena. Sí, la T4 ha recuperat totalment la normalitat, ha recuperat el 100% el funcionament i el tram Besòs passa novament per Glòries després de sí un estiu d'obres. Pel que fa a les línies T5 i T6, també recupera el tram entre Glòries i Ciutadella, Vila Olímpica. I les afectacions continuaran a mode de tall parcial també en aquestes dues línies, la T5 i la T6, entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Aquestes afectacions duraran un parell de setmanes més durant el que queda de mes de setembre. I què pots fer servir com a alternativa per substituir aquest trajecte ininterromput encara al tram Besòs? Doncs continua sent la L4 una bona alternativa, també el bus H12, que també realitza el servei alternatiu. Recordem que les obres van arrencar l'any passat, però les actuacions a Gran Via han afectat el funcionament del tram Besòs durant aquest estiu, durant aquests 2 mesos. Tot i això, a partir d'avui el tram torna a passar per Glòries i recupera bona part del servei de les 3 línies del tram Besòs.
0: Doncs haurem d'esperar aquestes 2 setmanes més. Per tant, com aquell qui diu, ens situarem ja a l'octubre en què aquesta línia, aquestes 2 línies, de fet, estiguin en ple funcionament. Gràcies, Anna Lluís, per aquesta feina. No ens movem de Barcelona perquè després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar dos reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
4: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
5: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
0: I de Barcelona cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
6: La finca de Bonvita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
7: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
6: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
8: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
6: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar l'arrossal.
0: Deu minuts per arribar a les 9 en punt. És moment per als esports i per la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: El Barça imparable, nova golejada aquest diumenge.
9: Doncs un altre triomf que sumen els de Hansi Flick, el cinquè en 5 jornades que els manté com a líders invictes de primera divisió. En aquesta darrera jornada s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany amb una genialitat en el minut 92 Santa amb el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
10: The first goal we received was my fault because
11: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
9: Per contra, a la segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
12: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
9: I a la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el que és el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va acabar sentenciant amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB de bàsquet després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser escollit l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
13: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
9: Doncs primera victòria, primer títol que aixeca aquest Barça, renovat de dalt a baix, perquè hi ha 11 cares noves i el tècnic que també s'estrena aquesta temporada.
0: Doncs molt bon inici, no?
9: Doncs de moment sí, anirem veient com va evolucionant.
0: I tant que sí. Marta Casas, gràcies, fins demà.
9: Adéu.
0: Temps ara per la cultura. Us expliquem que després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts de carrer, les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
14: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
15: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
14: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la colla jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Doncs amb aquest Seguici Popular de Tarragona posem avui dilluns punt i final al Notícies en Xarxa. Us esperem, però, demà a partir de les 7. Gràcies per la confiança. Que vagi bé el dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
3: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
4: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
2: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
3: Joder, para que me bajo, papá.
5: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
2: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
6: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
7: Quina nena.
8: Se tropezó con un escalón.
9: Sí. Es lo que tienen estos vestidos.
10: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
2: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
11: Abuelo!
12: No deixaràs de sentir-la a prop?
1: Continguts en xarxa.
13: Sabies que...
14: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
0: La xarxa de comunicació local.
15: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
16: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, serà el moment per l'entrevista des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubió, que parlarà sobre l'estat de les pol·linitzadores al Baix Montseny i també del Vallès Oriental. A 9:45, serà el torn de rebre a l'estudi. No hi haurà en Guillem Sánchez, però sí que tindrem els tuits i ho farà des de l'estudi a l'Andreu Jiménez. I avui tancarem el programa fent un repàs breu dels resultats esportius de les nostres comarques. I a més, un cop acabat el repàs, parlarem del Hike and Fly. Això ens ho explica el president del club Vol Parapent Serra Cavallera de Sant Joan de les Abadeses i Ugaza, Xavier Sanfulgencio, que ens explicarà quina és la seva ruta preferida per volar. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Ramon Cotarelo incendia la Diada Ripollo amb un discurs partidista i contra l'islam. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: El politòleg, escriptor i doctor en Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, Ramon Cotarelo, va pronunciar un discurs molt polèmic durant l'acte institucional de la Diada Nacional que es va fer divendres al matí al monestir de Ripoll. Cotarelo, que va ser l'encarregat de fer la glossa després de la renúncia del filòsof i articulista Bernat de Déu, va fer un discurs totalment partidista a favor d'Aliança Catalana i Sílvia Orriols i en contra de l'islam. Sentim-ne dos fragments.
2: Aliança Catalana i Sílvia Orriols són l'extrema dreta. Tret característics de l'extrema dreta és fer valer la violència com a instrument polític. I aquí els únics que fan valer la violència contra els seus adversaris polítics és l'extrema esquerra. L'islam és una ideologia política totalitària i sobretot sectària, criminal.
1: Un discurs incendiari que va obligar l'Ajuntament a desmarcar-se'n a través d'un comunicat en què deia que no coneixia el contingut del mateix prèviament. Va dir que eren opinions del glossador no consensuades amb el consistori i que lamentaven que el discurs no se centrés estrictament en la Diada. La mateixa alcaldessa va dir que subscrivia bona part de la seva intervenció, però que no era el context ni el lloc adequat per expressar-lo, tot i que va negar que digués que s'havia de recobrar la mili per fer la Guerra Santa. Podem sentir què va dir exactament.
2: Hem viscut per primera vegada en la història d'Europa 75 anys sense guerres, és a dir, tres generacions que no han viscut una guerra i les dues últimes no només no han viscut una guerra, sinó que no han fet ni tan sols el servei militar, és a dir, no saben defensar-se, no saben disparar una arma, estan preparats per a la guerra.
1: Així és com va acabar el seu discurs, amb una cita que va dir per última vegada el primer ministre de Grècia el 1940, quan la Itàlia feixista va envair el país hel·lènic.
3: Endavant, fills dels grecs, allibereu la pàtria, allibereu els vostres fills, allibereu les vostres dones, els santuaris dels déus dels vostres pares, les tombes dels vostres avantpassats. És l'hora de la lluita final.
1: No cal dir que tots els partits de l'oposició, excepte el PSC, van criticar Cotarelo i el contingut del seu discurs. Esquerra va dir que havia tiat l'odi i havia fet un discurs totalitari i xenòfob, Junts, que s'havia convertit en un míting de partit amb un discurs que no comparteixen molts ripollesos. Som i Ripoll va qualificar la glossa de nefasta i partidista i que, com deia Esquerra, havia fet mofa del papa de Roma i el catolicisme, mentre que l'Alternativa per Ripoll CUP no va assistir ni a l'acte perquè no volien ser còmplices, segons deien, dels discursos d'odi i confrontació i d'una glossa que no el representava.
0: 11 famílies dels pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic estan en risc de desnonament. Els habitatges que van néixer com un projecte de lloguer assequible i que ara formen part del parc públic tornen a estar al centre del conflicte entre les famílies i administració. Andreu Jiménez, del 9FM.
4: Veïns i veïnes dels pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic es van tornar a concentrar dimecres a la tarda per denunciar la situació d'exclusió residencial i vulnerabilitat que pateixen. En els pròxims mesos, 11 famílies podrien ser desnonades dels seus habitatges. Els blocs, formats per 104 pisos, van ser construïts per la Caixa i formaven part d'un programa d'habitatge assequible. Clara Cuso, membre de la PA Osona en Ferrassó.
5: A partir d'aquí, moltes veïnes es van veure abocades a marxar o van començar a rebre demandes judicials de desnonament. Només en casos molt concrets de vulnerabilitat residencial, sobretot en casos amb menors, es va aconseguir algun lloguer social. Aquest mateix modus operandi de la Caixa en el seu moment es va repetir a totes les altres promocions d'habitatge assequible en protecció oficial que hi havia arreu de Catalunya.
4: L'any 2023, un cop finalitzat el període de protecció oficial, la Caixa va posar fi al programa. Als llogaters se'ls va oferir la possibilitat de comprar els pisos, però les famílies denuncien que els preus eren inassumibles i moltes es van veure obligades a marxar.
5: Ningú no vol viure en aquesta situació inestable i la volen regularitzar. Algunes, que podien tenir capacitat per llogar pisos, es troben, a més, en una ciutat on se'ls nega el dret i on s'exerceix racisme immobiliari per part de propietaris i d'immobiliàries.
6: El parc d'habitatge de la comarca, com tots coneixem ja, està totalment tensionat, fruit de l'especulació i l'absència durant dècades de polítiques d'habitatge enfocades a la garantia dels drets socials. I tot això impossibilita a moltes famílies accedir a un habitatge digne.
4: Davant d'aquesta situació, diversos moviments socials van pressionar les administracions perquè els habitatges es mantinguessin com a lloguer social. El 2024, l'Incasòl va adquirir 76 dels pisos que van passar així a formar part del parc públic d'habitatge. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha iniciat processos per recuperar els habitatges i que això pot acabar amb el desnonament de persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Irene Pérez és membre de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
6: Sol·licitem que els ajuntaments de la comarca, especialment els declarats en mercat tensionat, posin al centre de les polítiques assegurar el dret a l'habitatge, ampliant el parc d'habitatge assequible. I, finalment, demanem també que la ciutadania i el veïnat es solidaritzi i mobilitzi per aturar els desnonaments.
4: El primer desnonament es va poder aturar el passat 26 de juny. El pròxim està previst per al 23 de setembre a les 10 del matí. L'objectiu de les famílies i dels moviments socials és trobar una solució que permeti garantir la continuïtat residencial dels veïns i mantenir els habitatges com a lloguer assequible.
0: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló treballa per licitar les obres del gimnàs municipal abans que acabi el 2026. L'objectiu és que les obres es facin durant l'any que ve. Laia de Déu, una codinenca.
7: Després d'instal·lar unes grades alçades al pavelló municipal i construir un ascensor al consistori, ja va anunciar que tenia la intenció d'ampliar la zona esportiva del poble amb un nou gimnàs. Aquest serà tocat al pavelló i serà un servei a demanda que s'hi podrà accedir amb un codi personal per a cada usuari. Pol Rodoreda és regidor d'Esports i donava els detalls sobre aquest futur equipament.
8: Planteja un gimnàs al lateral del pavelló amb accés obert mitjançant reserva de codi, que estarà format per uns 200 metres quadrats d'una sola planta i es pretén licitar a finals d'aquest any 26 per executar a finals d'any, acabar-la el 2027.
7: El gimnàs costarà entorn als 210.000 euros i l'Ajuntament ha obtingut una ajuda del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de 170.000 euros, mentre que els 40.000 restants surten de fons propis.
0: Des de principis de la setmana passada, a la bassa del polígon del Pla del Mas a Manlleu hi ha un element poc habitual que crida l'atenció de qualsevol vianant que passa per allà. És un vehicle que va acabar dins l'aigua, Andreu.
4: Un grup de quatre joves es va escapar sense conseqüències greus d'un accident que hauria pogut acabar molt pitjor el passat dilluns a Manlleu. Van acabar amb el cotxe dins de la bassa del polígon del Pla del Mas. Segons ha pogut saber el 9-9, conduïen a entre 100 i 120 km per hora en una zona on la velocitat màxima és de 30, i a més, era cap dels quatre tenia carnet. El cas és encara una mica més rocambolesc, perquè el cotxe, un Audi, no era de cap dels joves, sinó llogat a Alemanya, la qual cosa pot comportar que la retirada s'allargui fruit dels tràmits i comprovacions per part de les asseguradores. Cap dels nois era tampoc la persona que constava els papers amb què es va llogar el vehicle. Els bombers van rebre l'avís de l'accident dilluns a 11:15 del matí a la bassa del Revolt, entre la Ronda Nord i el carrer Fontcoberta. En va alertar un testimoni. Tot seguit es va activar una dotació del parc de Torelló que va treballar una hora i mitja al lloc conjuntament amb la policia local. En arribar-hi, els quatre joves ja eren fora del turisme, il·lesos, però igualment es van inspeccionar el vehicle per assegurar que no hi hagués ningú més i prevenir els majors. L'impacte va disparar els coixins de seguretat del cotxe, en va trencar la majoria dels vidres i va provocar desperfectes al capó, als para-xocs i al conjunt de la xapa. Veïns de Manlleu s'han queixat altres vegades, fins i tot als plens municipals, de vehicles de gran cilindrada que circulen a tota velocitat pels carrers del poble.
0: Camp de Bànol recupera la tornaboda, estrena la geganta gala i tindrà l'Opau de Pons a aquesta festa major. Isaac Muntados.
1: Des d'aquest dijous i fins dimarts vinent, Camp de Bànol viurà 6 dies molt intensos amb la celebració de la festa major del municipi. Una de les novetats principals de la gala serà la recuperació de la tornaboda, que feia uns 15 anys que no se celebrava. De fet, el cartell de la festa major, dissenyat per Oriol Bertés i Sergi Colomer, es multiplica per 10 i està compost per 10 imatges dels balladors de la dansa anant a fer la tornaboda. Sentim a Oriol Bertés, membre de la Comi Engalanats, parlant-ne.
9: Dimarts com a novetat, després de molts anys hem recuperat la tornaboda. Tota la festa major està basada en la recuperació d'aquest acte. Veureu com els cartells, com les samarretes, com els mocadors parlen sobre la tornaboda. La tornaboda antigament era com l'allargament de la festa quan es casava algú del poble. L'endemà es feia com un dinar perquè la festa durés més. La tornaboda tota la vida s'havia fet a la Font del Querol. Malauradament aquest any no hi podem anar per les esllavissades que van haver-hi al camí ral. La farem aquí a Can Branques i igualment sumarem un recorregut pels carrers del poble on la gent podrà tirar aigua pels balcons.
1: L'altra gran novetat serà l'estrena dissabte al matí de la nova gala, un any després de l'estrena del nou gegant Grau. La geganta ha fet el taller gla que pesarà uns 35 quilos, gairebé 15 menys que abans, i que estarà acompanyada de 6 colles més. Sentim el regidor de festes del municipi, Xavier Capdevila.
10: I això ha propiciat que molta gent s'hagi ja animat, és a dir, només quedava una persona pràcticament a la colla gegantera perquè eren importables els gegants que hi havia i ara ja tenim 5 o 6 persones que s'han engrescat a portar gegants.
1: La gala tindrà activitats pels més grans i més menuts i destaca la pintada d'un nou mural per reivindicar la figura del capità Bori. Oriol Lázaro és l'alcalde del municipi.
11: Està previst fer-ho a la façana del darrere del casino, que ja ho hem parlat amb l'entitat i per tant estem tots d'acord. Tot arrenca d'un taller que ja vam fer amb els nens i van sortir idees i a partir d'aquí l'artista ens farà la proposta del mural que pugui quedar allà.
1: La festa arrencarà fort amb el pregó dijous amb Guillem Estadella, un humorista de RAC1 molt conegut, i DJ Adrián. Divendres hi haurà els plats forts amb la volta, el correbars amb la xaranga màgica, el heavy metal i rock dels joves ripollesos Metal Busters i l'Opau de Pons, que celebra 10 anys i vindrà amb una banda de versions. Dissabte serà el torn dels Flashy Ice Cream, uns referents de la música urbana catalana, de versions Aguateques i DJ Serra. Dilluns serà el torn del Ball del Confeti al Diagonal amb els locals enrocats i la Big Bandida, que faran versions i donaran pas a Bertrand DJ. Fora de les nits també destaca la ballada de la dansa diumenge i dilluns a les 6 de la tarda a la plaça de la dansa.
0: I la Festa Major de Calldetenes va començar aquest cap de setmana amb una cinquantena d'activitats que s'estendran fins al dia 27 de setembre. Andreu.
4: Calldetenes va encetar actes de la seva Festa Major aquest dissabte amb una proposta adreçada a un públic jove d'entre 12 i 18 anys. Van començar amb una caminada per després continuar amb la Blanc Fest, una festa on els requisits són vestir-se de color blanc i assistir-ho amb ganes de passar-ho bé. Diumenge, les propostes van continuar amb un taller de realitat virtual i l'exhibició de patinatge. Aquest divendres, el dia 18, s'inaugurava l'exposició d'artistes locals i es va dur a terme a l'acte de celebració dels 50 anys de la revista L'Espiga, amb una conferència a càrrec del periodista Ramon Besa. Sentim a Joan Pujol, membre de la revista.
12: Nosaltres pensem que serà un recull, com que L'Espiga sempre ha set. Som part de la història de Calldetenes perquè de petit o un gran escrit sempre ha sortit algun acte vinculat al poble i 50 anys hi ha molt tema per explicar, perquè a part de que hi ha moltes entitats i llavors s'han fet molts actes, també ha passat molta història i el poble ha anat evolucionant amb aquests anys.
4: Aquest mateix dia ja començaran les propostes musicals, les nocturnes, a càrrec dels joves alternatius a Calldetenes, la JAC. El seu representant, Jacint Autet, en parla.
13: Comencem el dia 19 amb el concurs de paelles. Seguim tota la setmana amb diferents activitats, com el tast de vins, el tast de cerveses, el cercabars el dissabte. Per al que fa a la festa nocturna, el divendres 25 tenim nit de concerts amb el grup de versions Pasqual i Desnatats, seguit d'una mica de punk amb El Último que Cierre i acabar la festa amb punxadiscos locals. Llavors, el dissabte tenim la tradicional festa Paquitos i, per acabar, la setmana següent tindrem també el Guatecazo, el dissabte dia 3, per acabar de cremar-ho tot i acabar la festa major com cal.
4: També hi haurà un concurs de paelles o l'acte d'entrega de premis literaris el dissabte 19 de setembre. El tir al plat, la fideuada popular i el campionat de botifarra són alguns dels actes que complementen la programació, que s'allargarà encara fins la setmana següent. Dijous 24 de setembre, amb la tradicional xocolatada popular, la cercavila dels gegants i capgrossos i les sardanes. Divendres, les habaneres centraran la jornada i dissabte i diumenge encara es programen activitats, fins a la traca final amb l'escamot dels diables. Durant la festa major també es podrà gaudir de l'obra de teatre Les Palplentes.
0: Va deixar l'escola amb només 13 anys, però anys després va acabar negociant a Brussel·les l'entrada de l'agricultura i la ramaderia espanyoles al mercat comú europeu. És només un dels episodis de la vida de Pere Clos i Barnils, pagès de Cardedeu, que ara, als 86 anys, protagonitza una biografia escrita pel també cardedeuenc Salvador Collicart. Enric Rubio, des de Radio Televisió de Cardedeu.
14: Així és, Ona, i és que aquesta joia que ja tenim entre mans és un treball que recull mig segle d'una trajectòria estretament vinculada al món de la pagesia. Escoltem a Salvador Coll Icart, documentalista.
15: El gener d'aquest any el vaig venir a veure, esclar, que a mi, quan em comença a explicar, i a través de reunions que teníem, o cada setmana, o cada 15 dies, esclar, jo quedava impressionat de la seva trajectòria, i impressionant que el que havia arribat a fer.
14: Aquesta trajectòria pública de Clos comença abans dels 25 anys, quan es converteix en president de la Germandat de Pagesos de Cardedeu, que amb la fi del franquisme passaria a ser la Cambra Agrària. Més endavant arribaria a presidir durant 15 anys l'Associació de Joves Agricultors i representar els productors espanyols en les negociacions europees. Però una altra de les grans batalles de la seva vida la va lliurar molt més a prop de casa. Va ser per l'aigua. Aquella idea acabaria convertint-se en l'embassament de Vallfornès, una infraestructura que va transformar la gestió de l'aigua a la zona.
15: Parla amb l'amo d'Espinosa i li explica la necessitat de Cardedeu de tenir un embassament. I és que la tercera, el primer embassament, o unes, ja durant la guerra del 36 ja va haver-hi un intent que no es va acabar, i va haver-hi un altre intent l'any 52 de fer aquest embassament, i ara, finalment, la tercera ha anat a la vençuda i en Pere va aconseguir a través de gestions.
14: La recerca també recupera una època marcada pels conflictes entre municipis i propietaris per l'accés de l'aigua, unes disputes que venien de lluny i que condicionaven directament el futur dels camps de Cardedeu entre Cànoves i Vallfornès, que havia de posar ordre a una situació que durant dècades havia enfrontat a diferents usuaris de la conca.
15: A la riera de Cardedeu hi havia 8 o 9 molins de gra, que això potser fa 300 o 400 anys ja hi eren, aquests molins de gra.
16: Cada molí tenia la seva bassa. I ara l'embassament és per tots els pagesos de Cànoves i Cardedeu. Però llavors els que feien de tenir una reserva d'aigua eren els 6 o 7 embassaments que hi havia en els molins, que amb la caiguda de l'aigua feien voltar la roda que molia el gra.
14: La biografia recupera les protestes pageses a la Jonquera, les negociacions per l'entrada al mercat comú i la intervenció de Clos per intentar salvar diversos escorxadors en fallida. Mig segle d'història de la pagesia explicat a través de la vida d'un dels seus protagonistes. El resultat es presentarà a Cardedeu aquest octubre i quedarà dipositat a la biblioteca i al museu perquè en pugui ser consultat.
0: I per la Diada es commemora la caiguda de Barcelona el 1714 durant la Guerra de Successió, però ara ens centrarem en un altre període en què hi va haver repressió a Catalunya, el franquisme, concretament al final d'aquesta etapa. Coincidint amb el 50è aniversari de la gran manifestació de la Diada de Sant Boi de Llobregat, dimecres es va presentar el podcast La Unitat que va fer trontollar el franquisme en l'Assemblea de Catalunya Osona el 1971-1978. Andreu.
17: Truquen al timbre i hi havia la Guàrdia Civil ben armada i que, amb el meu nom, que em venien a buscar.
18: Els dos mesos van ser com un alliberament, no, el pitjor van ser les hores, els dies, a Via Laietana. Pels cops, no vaig dormir ni menjar.
4: Són dos els testimonis que van patir la repressió del final de la dictadura que es poden sentir al podcast L'Unitat que va fer trontollar el franquisme a l'Assemblea de Catalunya 1971-1978, una coproducció del 9FM a la xarxa i Ràdio Nacional Espanya Catalunya Ràdio 4, que es va presentar dimecres a la tarda a la Sala Verdaguer i Callís del 9-9, en un acte que va ser, en ell mateix, un programa de ràdio. Així ho explica el coordinador del 9FM, Isaac Moreno.
19: Els fets que explica el podcast, la gestació i funcionament de l'Assemblea de Catalunya van passar quan Franco encara era viu. És a dir, avui parlarem d'un col·lectiu de persones que de forma unitària va lluitar contra el franquisme amb el dictador viu. Això no era una tasca senzilla i, com sentirem, de la veu de molts testimonis, va comportar no només valentia, sinó també, en alguns moments, enginy.
4: El podcast, dirigit pel periodista Jordi Molet i que ha comptat amb l'assessorament històric de Joaquim Albareda, parteix del documental amb el mateix nom que es va estrenar fa uns mesos a l'Atlàntida. Pretén fer memòria històrica i recordar el paper que va tenir l'Assemblea.
20: Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i l'altre concepte que va quedar una mica diluït, que era l'acord, la lluita, la coordinació amb tots els pobles de la península Ibèrica.
21: Un enemic que acaba al mateix lloc, que és el feixisme, el tenim al davant, aquest populisme maleït, universal, que s'està implantant, i no som capaços de reaccionar, potser perquè aquest enemic és, diguem-ne, més complex, que domina l'opinió pública del món.
4: L'estrena s'ha fet coincidint amb el 50è aniversari de la gran manifestació de la Diada de Sant Boi de Llobregat. A banda dels testimonis, també es poden sentir escenes dramatitzades recreant situacions de l'època. El podcast es pot escoltar a la plataforma La Xarxa Més.
0: La Casa de les Arts de Sant Feliu de Codines arranca el nou curs escolar ampliant la seva oferta d'activitats a la Ia de Déu.
7: A més de mantenir els tallers habituals de música i les sessions d'art dels dissabtes, des del consistori s'està treballant per incorporar noves disciplines, com la fotografia. Escoltem Maria Tur, regidora d'Educació.
2: Després tenim les extraescolars que ofereix la regidoria d'Educació amb el Pla Educatiu d'Entorn. Les extraescolars accessibles aquest any seran d'art i de fotografia. Les d'art segur que es faran a la Casa de les Arts. La fotografia estem acabant de lligar amb l'empresa contractada quin seria l'espai idoni, perquè sí que és veritat que ha de ser un espai tancat i amb poca llum per l'àmbit que és la fotografia. Per tant, durant el primer trimestre i segurament el segon d'aquest curs, les extraescolars d'art, que funcionen molt bé, es seguiran fent a la Casa de les Arts i es fan els dissabtes.
7: Les matrícules per a aquestes activitats s'obriran en els pròxims dies, ja que el servei s'iniciarà més endavant, com és habitual en el calendari de les extraescolars. Paral·lelament, l'equipament es prepara per acollir noves propostes culturals i tallers a partir de l'octubre.
2: Pues és veritat que tenim altres propostes d'artistes de Sant Feliu que hem d'anar rebent i algunes ja estan més o menys encaminades, però tot això serà de cara més cap a l'octubre. Pensem que la Casa de les Arts, la seva activitat ha d'anar creixent i per ara assegurades tenim l'Associació de Música i les extraescolars d'art. La resta són coses que aniran passant durant el curs.
7: D'aquesta manera, la Casa de les Arts es consolida un curs més com l'espai de referència per a la formació, la creació i la promoció del talent local al municipi.
0: I l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló treballa, perdoneu, aquesta no és, és la de Comissió de Diògenes, el fanzín que recull de manera documental la reforma autogestionada que va haver al local. Que va haver el local de l'Esplai de Cardedeu entre el 2022 i el 2025, ha rebut el Premi Delta Cultura Plata en categoria de publicacions d'Enric.
14: Així és un premi que està dins de la 43a edició dels Premis Delta 2026 que organitza l'Associació de Disseny Industrial ADIF-FAT cada dos anys i que aglutinen els principals reconeixements a l'àmbit del disseny industrial i del producte del país. Escoltem a Pol Julià, dissenyador, curador i professor universitari i també exmonitor de l'Esplai.
3: Gràcies al Premi i també a altres entitats, a la publicació i també tot l'antiprojecte aquest del local de l'Esplai ha tingut com certa repercussió. A través dels premis està ara exposat al Museu del Disseny de Barcelona, al Design Hub un altre cop, i també ara ha estat exposat a la Farina del Clot en el marc de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura de Barcelona 2026, juntament amb una taula del propi local.
14: La publicació, feta per diversos joves vinculats a l'Esplai Bruixes i Bruixots, documenta fotogràficament i amb relats del procés que hi ha hagut en transformació de l'Esplai, així com reflexions més filosòfiques del que ha significat la reforma a nivell estètic i polític.
3: El que buscava era una mica també portar a la contrària les polítiques de l'Ajuntament d'oferir a les entitats espais neutres i polivalents que no tenen res de neutre perquè al cap i a la fi són espais populistes fets per agradar, fets per vendre i per tant té una estètica purament mercantilista que és un valor que a l'Esplai o a les entitats que formem part del poble no en representa.
14: El jurat dels premis, format per Javier Peña Ibáñez, Laura Clarías, Bet Galí, Bernat Puigdollers i Raquel Pelta Resano, ha destacat del projecte Comissió Diògenes la seva capacitat de construir pensament crític, promovent formes innovadores i renovadores d'entendre el disseny.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps. Casa Tarradellas us ofereix el temps.
22: Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana. L'última ja d'oficialment de l'estiu. Oficialment està a punt d'acabar l'estiu. Ja sabeu que meteorològicament parlant ja fa uns quants dies que hem entrat a la tardor. Però oficialment encara no, encara falten uns quants dies d'estiu. I es nota, perquè és que aquest cap de setmana llarg que molts heu pogut disfrutar, ha estat autènticament d'estiu, unes temperatures altes de dia, amb molts valors pròxims als 30 graus, una calor moderada, una mica més del que tocaria per aquestes dates. Aquestes dates haurien d'estar màximes entre els 25, 26, 27 graus a tot estirar. I aquesta setmana, com deia, s'han aproximat les màximes als 30 graus, per tant, valors més alts del que toca. És una tendència molt important dels últims mesos. Fa ja molts mesos que tenim aquestes temperatures més altes del que tocaria, i aquest mes de setembre tampoc és una excepció, ni molt menys. Les temperatures són bastant més altes del que tocaria. I gens de nubositat, molt de sol, molta tranquil·litat meteorològica. I avui igual. Avui molta, molta tranquil·litat. Les temperatures mínimes també han pujat aquest cap de setmana. Fa una mica de fresca a la zona del Pirineu, però fora de la zona del Pirineu, temperatures bastant suaus. Sí que es pot dormir molt bé, això, però temperatures bastant suaus, no han baixat molt. Es pot dormir perfectament, no fa fred en lloc fora del Pirineu. I avui les temperatures màximes semblants a les d'ahir, molts valors entre els 25 i els 30 graus, un dia completament serè, amb molt de sol, només algunes núvols de tarda a la zona del Pirineu, que no deixaran en cap cas precipitació, i per tant un dia gairebé d'estiu, de ple estiu, amb una...
5: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. El nou FM, el nou so d'Osona.
6: 24/7. Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
8: Que hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
6: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
8: Ah, sí? Què té d'especial?
6: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
8: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
6: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
8: I com s'hi pot contactar?
6: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
23: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
24: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
23: Llibres, papereria i regals.
24: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
25: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
26: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
27: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al 9 FM. L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
28: El 9FM. El nou so d'Osona.
29: Territori 17.
8: Són 10:15 i, per tant, és moment per l'entrevista.
0: I avui l'Enric des de Ràdio Televisió Cardedeu ens porta una entrevista on parlarem de petites coses que són la base de tot, i és que parlarem de les pol·linizadores, oi?
14: He proposat conèixer l'estat de les pol·linizadores al nostre territori, concretament al Baix Montseny i al Vallès Oriental, i per això doncs, hem volgut parlar sobre abelles, borinots i tot el que s'ha de saber al respecte. Així que m'he remengat i he sortit a buscar per Cardedeu algú que me'n pogués explicar més, i m'he trobat amb en Jan Ischter, un biòleg que crec que ens en podrà treure l'aigua clara de tot aquest comportament. Primer de tot, et preguntaré per tu qui ets i què fas.
1: Bueno, sóc en Jan Ischter, vinc de França i sóc veí de Cardedeu. I sóc geògraf de formació i naturalista de professió. Llavors em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
14: O sigui que crec que hem anat a donar la tecla perfecta, contactant amb tu. Com està l'estat de les nostres abelles de per aquí la zona? Quines curiositats en sabem? Què ens pots explicar?
1: Val, pues la primera pregunta que jo t'he fet és de qui parlem. Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 600-700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. Bàsicament, què és una abella? Una abella pues, és un himenòpter, és un ordre d'insecte que, bueno, que inclou les formigues, les vespes i les abelles. ¿Vale? Les abelles són insectes, bueno, com tots insectes, amb 6 potes, 2 ales, i aquestes tenen una llengua llarga. ¿Vale? Això són totes les abelles, són similars. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. Després, hi ha dos ecologies, bàsicament. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. I llavors, una molt petita part, la gran majoria, que ha fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són social, viuen en cada escola és que seva casa, bàsicament. Llavors, aquestes sí que podem passar temps en les flors. Bueno, la primera pregunta és per què estan dins de la flor, perquè això és una evolució. És una evolució entre la flor i l'insecte. Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dins de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat, perquè el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que atrae, que té una funció per l'abella, de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny que la o que està just al costat o la que podia portar amb el vent. Llavors, aquesta evolució ha fet la màgia d'aquest insecte social, que és algo increïble a nivell de biologia evolutiva, i la màgia de la diversitat de flors que tenim. Llavors, bueno, ara tenim el panorama que coneixem, que, bueno, quan ve una flor, sovint hi ha un pol·linizador, que coneixem les abelles, però també molt més, hi ha papallones, diurnes, nocturnes, hi ha coleòpters, molts insectes estan passant temps, aprofiten aquest recurs, que és el nèctar. Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt, molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant. Bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries, com que diuen. Però a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm. Primer, no ha de mai dormir dins d'una flor. Llavors, torna al rusc, i el rusc sempre està actiu. Però sí que hi ha moments que descansen una mica. Però no, literalment no crec que podem dir que l'abella de la mel dorm.
0: I en el cas de les abelles solitàries, que ara comentaves, quin seria el seu dia a dia? És a dir, com seria el dia d'una abella solitària?
1: Bueno, són insectes, llavors, clar, necessiten l'energia solar. Hi ha alguns que sí que tenen suficient recurs, com el borinot, per exemple, que podem fer molt d'hora al matí, perquè encara té suficient proteïna i grasses per activar-se molt d'hora al matí. I es dediquen, bàsicament, bueno, lo que la gran majoria dels animals es dediquem, prioritzant la seva vida, menjar i reproduir-se.
0: I a part de les abelles, hi ha altres insectes que puguin tenir aquest costum, que ens els puguem trobar dins d'una flor fent una petita becaina o descansant una estona?
1: Sí, un dels típics podria ser l'escarabats, dels ordres del coleòpters, que són aquests insectes que tenen les ales de davant com dures, que és que fa un escut. No?
0: Una cuirassa, oi?
1: Una cuirassa, correcte. I aquesta horda d'insectes, hi ha molt que són nectarífer, que mengen el nèctar, i aquestes pues, ens pot trobar també en les flors, que també fa la funció molt dels de difusió del pol·len, encara que són menys efectius que els insectes socials, perquè insectes socials són molts que venen i han optimitzat les potes per tenir un petit forat, perquè entri molt de pol·len, llavors aquesta feina està optimitzada. O en el cas de les abelles, la gran majoria són peludes. Llavors, en peludes el que passa és que bueno, s'agafa el nèctar al cos i per tant, transporten molt més pol·len que altres tipus d'insectes, com els coleòpters o els escarabats. Però també compleixen aquesta funció. Per tant, i són bueno, insectes grans dins del món dels bitxitos. I aquest bueno, sí que et pot trobar també descansant durant el dia, quan fa molta calor o quan encara no fa la temperatura adient. Llavors, pues, estan aquí i poden trobar-se descansant.

0: sempre millor que les que podem trobar en jardineries. En primer lloc, perquè hi ha moltes plantes de jardineries o que són fora d'aquí o que es fan una flor molt gran, molt d'elles no tenen nèctar, estan buits a dins. També altres, potser una mica una trampa ecològica, i atraen molts insectes, però no són tan bones per els insectes. I a més, algun d'elles que trobem molt sovint en les jardineries, resulta que després es troben molt bé, especialment en el nostre territori mediterrani, i en aquest cas, per exemple, molt d'aquestes en la Costa Brava, en els penya-segats, pues fan una invasió que realment és un desastre tremendo. Llavors, per plantar una planta bonica al seu jardí, pues, sense voler, a vegades estem creant una cadena de conseqüències que són molt greus per el medi. Després, a les abelles que són solitàries necessiten molts tipus diferents de nius, ¿vale? Llavors es troben si tens palla, si tens saúc, per exemple, la fusta del saúc a dins és un molt bon lloc. Si tens fusta abandonada, a pila de fusta, aquí són habitats, és un HPO de biodiversitat tremenda. El que no és tan una bona idea és fer el que diuen l'hotel d'insectes, que s'ha fet molt de moda.
1: Sí.
0: El tema és que hi ha molts estudis que, quan no estaven fets, crea més problema que solucions, perquè creen competició entre espècies, a tema de malalties, afavoreix alguna espècie i no altra. Llavors, no és recomanable fer-ho, especialment en el nostre entorn, que hi ha hàbitat natural. No és terrible fer-ho, no és greu com plantar una espècie invasora al seu jardí, però és millor pensar fer com la natura que crear aquestes coses, encara més quan està comprada. Però si això serveix a desenvolupar l'interès per mirar insectes, no és tan greu.
1: És un petit equilibri allà entre una cosa i l'altra. Jan, ja per acabar, hi ha potser la temptació de, quan trobem una abella amb una flor, a tocar-les, però igual que en tota la natura, millor ens limitem a observar que a intentar interactuar-hi, no?
0: Hi ha debat sobre això, perquè jo, soy entomòleg, jo m'encanta el naturalista, a mi m'encanta los bichos, i al meu fill sí que l'ensenyo a tocar-li los bichos. Llavors, sempre amb criteri. Primer, perquè els himenòpters, molts d'ells, tenen un fibló. Llavors, et pot picar, et pot mordre. Llavors, molts de les vespes pot fer una mica de mal o molt de mal, o si ets al·lèrgic, llavors per la teva pròpia seguretat, si no et dediques a això o no saps molt, millor no tocar. Després també, per cuidar altres éssers, de forma general, pues mira, jo no et tocaré el cap.
1: Qüestió de respecte, no?
0: Per respecte, però mira, si em dedico a cortar el cabell i sé tal, pues et demanaré, i pues mira, jo crec que també, del meu punt de vista, també s'ha d'aprendre tocant les coses, mirant, olorant.
1: No passaria com els amfibis, però en aquest cas, no?, que podem traslladar una malaltia als insectes, en aquest cas no seria així.
0: No, el que podem fer, clar, tenim discs grossos i podem fer malbé. Llavors, depèn de l'insecte, un saltamartí gran, no li faríem molt de mal si un infant juga, però si podem trencar una pota, una papallona, sí que si l'agafes i no saps com fer-ho, també li pot fer una mica de mal. I llavors, ho deixo al criteri de cadascú, al nivell ètic, com es relaciona amb això. Però jo estic també bastant en favor de estar en la natura, gaudir-lo, i després, és un espai de debat, que com ens sentim, no?, amb aquests animals. El que passa és que no sabem molt bé com ens senten aquest animal, i sí que els estudis científics cada vegada estudien, estan investigant el sentir dels animals molt petits, i ens adonem que sí que es senten molt més que el que pensem. Per tant, tenim una responsabilitat quan interactuem amb un animal, sigui petit o sigui gran.
1: Doncs, Jan Ixter, moltíssimes gràcies. Gràcies per venir.

0: i estic convençut que totes les nostres oients, quan vegin ara a partir d'ara una abella o un borinot, ho miraran d'una altra forma.
1: Gràcies.
2: Falta un minut per 3:15 al Territori 17. I com us comentàvem avui al matí, aquest dilluns no tindrem en Guillem Sánchez de l'estudi, però sí que tenim tuits amb l'Andreu Jiménez. Què tal, Andreu? Com estàs?
3: Hola, bona, bé, aquí estem. Pocs tuits, eh?
2: Pocs tuits?
3: N'hem trobat pocs.
2: És que, clar, no tenim l'algoritme
3: no
2: d'en Guillem Sánchez.
3: No Guillem, és més complicat.
2: Sí. Abans de començar amb aquests breus tuits, com t'ha anat el pont de la via d'Andreu?
3: Bé, molt bé. L'hem aprofitat.
2: S'ha aprofitat,
3: hem desconnectat.
2: És important, eh? Tot i que jo, ara comencem amb els tuits, però et volia fer una reflexió, Andreu. A mi el que em passa és que m'agrada molt el pont de la Diada, però, clar, venim de l'estiu. Jo, per exemple, que he com solapat, bueno, solapat no, però com encadenat les vacances, ha sigut com... Ai, l'últim...
3: Un tastet, no?
2: Un tastet o com el gust final de l'estiu, saps?
3: T'ha vingut un flashback de que pensaves que estaves de vacances i realment
2: sí,
3: no.
2: Sí, perquè com que no havia acabat de connectar encara a la feina, ha sigut com, ostres, ara sí que sí, per mi l'estiu ha acabat aquest cap de setmana, o sigui que ara per mi ja estem en temporada de tardor, Andreu. No sé si tu t'ha passat el mateix.
3: Jo crec que des de l'1 de setembre estem en temporada de tardor.
2: Exacte.
3: Anem amb els tuits,
2: comencem, no? Comencem amb els tuits, Andreu.
3: Val, clar, venim d'un cap de setmana de pont. Hi ha un tuit que descriu a la perfecció. Jo crec que tu t'encaixa molt, com a bona cafetera que ets.
2: Cert.
3: Val? Perquè bueno, és una imatge on es veu els típics gots de cartró que serveixen a les cafeteries quan t'emportes el cafè.
2: No? Però de cartró,
3: correcte. Doncs, o es veu a mida petita, mitjana, gran, dels gots, i un encara el doble de gran que posa dilluns. Estàs d'acord, tu?
2: Estic d'acord, tot i que per mi el cafè... Un bon cafè a totes hores a mi m'està molt bé, però és veritat que el cafè dels dilluns és més necessari que mai, eh?
3: És el millor moment del dia, pot ser, el cafè del dilluns?
2: És com allò de dir... Va, una miqueta de... Una empenta, perquè si no, no tirem. I sí, és un petit regal del dilluns, el cafè. Sí, sí.
3: I vinga, anem a... Tema del cap de setmana. El cap de setmana ja sabem que està ple d'esports. No parlarem de la victòria del Barça, val? Però sí sobre el partit. La Maria diu: trobo que l'afició del Llevant, en lloc de cantar el tradicional P Catalunya, P Barça, hagués tingut que cantar Mazón Dimissió. Imagino que no devien ser tots. Amb aquesta gent ha de conviure la bona gent del País Valencià.
2: No sé si ho penses el mateix, Andreu.
3: Catalanofòbia.
2: Exacte.
3: Sí.
2: Exacte.
3: Però això passa a tots els camps de futbol,
2: sí.
3: Eh?
2: És
3: de la primera divisió.
2: És molt fàcil, insultar quan estàs veient un partit de futbol. No sé si dona aquesta sensació...
3: O sigui, insultar el contrincant quan t'està donant un bany.
2: Sí.
3: Clar.
2: Sí, sí, sí.
3: Bé, això també ha passat aquest any. Bé, el Barça volia fitxar Julián Álvarez, també, eh? Els aficionats de l'Atlètic de Madrid no estaven jugant contra el Barça aquell dia... P Barça, P Catalunya.
2: Clar.
3: Catalunya. Digue'm què té a veure Catalunya.
2: Res. Al final, vull dir, el Barça no és l'únic equip català, perquè
3: no, en tenim
2: d'altres, com el Girona o l'Espanyol.
3: I clar, el Sabadell, eh?
2: I el Sabadell
3: no
2: també,
3: vist,
2: és veritat que està segon. Està segona o primera?
3: Està segona.
2: Doncs clar, vull dir, sempre és el Barça.
3: Sí, sí, sí.
2: Sempre és el Barça.
3: El Barça i l'odi cap a Catalunya.
2: 100%. Doncs bé, comentaris... tens un altre tuit?
3: Un recompte.
2: Vinga, va.
3: Eren 13, no?, la setmana passada.
2: Eren 13.
3: Ara en són 12.
2: 12...
3: 12 dilluns.
2: 12 dilluns per les vacances de Nadal. No, que no us passi com a mi, que em pensava que quedaven per l'estiu. No, per l'estiu no vull ni comptar-los, però bé.
3: Clar, i són 12, però hauríem d'agafar amb pinces.
2: Clar, perquè...
3: Hi ha un que no l'haurem de comptar, que és el de la Puríssima.
2: Exacte.
3: Per tant... Podem dir que són 11?
2: Sí.
3: Doncs ja està.
2: Sí, sí, sí.
3: Així en són menys.
2: Que bé, doncs mira, passa ràpid el temps, eh? Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Andreu, moltes gràcies i ens veiem ara per comentar els esports.
3: Perdona, i 10. Ja no et dic res més.
2: Perfecte.
3: Vinga, fins ara.
2: Fins ara, Andreu. Doncs moment ara per fer un repàs dels resultats esportius de les nostres comarques. Doncs començarem i anirem fins a la veu de Sant Joan amb l'Isaac Muntades. Isaac, explica'ns.
1: Bon dia, Ona. Doncs mira, males notícies perquè l'Hoquei Club Ripoll es va quedar a les portes d'aconseguir el primer títol de la temporada, la Supercopa de Nacional Catalana, que jugava a Mollerussa, precisament contra el conjunt anfitrió, el Mollerussa, i va perdre 3-0 en un partit que es va decidir sobretot al tram final del maig, ja que fins llavors el duel havia estat força igualat, i de fet fins a 6 minuts pel final anaven només 1-0, però els gols de Pujol, de Ramon Serret i de Miquel Serret van condemnar els ripolleros, doncs, que la temporada passada van fer una bona temporada, però aquesta han començat perdent. I això és una mica el que tenim, perquè encara no han començat les lligues, però a partir de la setmana que ve ja us podrem explicar moltes més coses.
2: Mm. Com explicaves, Isaac, encara no estem en plena temporada esportiva, però a partir de la setmana que ve estarem al cas dels resultats. Gràcies, Isaac.
1: A tu.
2: I acabarem aquest breu repàs esportiu des d'aquí, des del nou FM, amb l'Andreu Jiménez. Explica'ns, Andreu.
3: Doncs mira, Ona, aquí ja tenim algunes competicions esportives que han començat, val? Per exemple, el Tona ja és la segona jornada que disputa de la Tercera Federació, on tenim bones notícies. Es va imposar al camp del Peralada per 0-1 amb un gol de Toni Cao a la segona part, i el Tona amb aquesta victòria doncs es situa a la desena posició amb 3 punts, però bé, és molt simbòlic, ja que només s'han jugat dues jornades i la classificació està molt apretada. De fet, només hi ha un equip de tota la Tercera Federació que ha guanyat els dos partits de Lliga. Pel que fa a la Tercera Federació de Futbol Femení, va començar precisament aquest cap de setmana, i el Vic Riu primer doncs ho va fer amb derrota, com el Tona la setmana passada. En aquest cas, les vigatanes van caure al camp del Sant Cugat per 3-1, en un partit que van igualar abans el descans, però la segona part, les del Vallès Occidental doncs van ampliar diferències i es van emportar aquests 3 primers punts de la temporada, i això fa que el Vic doncs no hagi començat amb bon peu, però bé. No és com comença, sinó com acaba. Pel que fa també al Torelló, a la Copa Catalunya, doncs va tenir un duel renyit al camp del Canovelles, on van empatar 2, però finalment, a la tanda de penals, els pescallunes es van emportar aquest triomf per 2-3 a la tanda dels penals, i el partit havia acabat amb empat a 2. També el Futbol Sala Cardedeu es va endur el trofeu Antoni Hernández La Bomba de Manlleu, on en aquest torneig que organitza el Futbol Sala de Manlleu, i on van resultar subcampions. També, pel que fa a hoquei, el Manlleu guanya la Lliga Catalana de Plata, on es va imposar la final contra el Palafrugell per 1-2. Per tant, bona primeres sensacions que agafa l'equip manlleuenc en aquest tram de pretemporada, ja que la Lliga no començarà fins a l'octubre. I altres apunts. Anem a la Lliga Catalana de bàsquet, on el Vic, cara i creu, va perdre contra el Granollers per 89-71, però es va imposar a un altre equip del Vallès Oriental, el Mollet, per 76-73. I acabem amb motor, on aquest cap de setmana es van disputar les dues hores de resistència de l'enduro de Santa Eulàlia, on Olaguer Riba i Iago Domínguez es van imposar la prova de resistència en aquesta prova.
2: Doncs això, acabem el repàs esportiu d'aquesta setmana. Andreu, merci.
3: A tu, Ona.
2: I queden 7 minuts per les 10 del matí, i avui coneixerem què és el Hike and Fly. Ens ho explica el president del club Vol Parapent Serra Caballera de Sant Joan de les Abadeses i Ugassa, Xavier Sanfulgencio, que ens explicarà quina és la seva ruta preferida per volar. Escoltem-lo.
4: Hola, em dic Xavier Sanfulgencio, soc del Club Parapent Serra Caballera, Sant Joan de les Abadeses, i us vull explicar molt ràpidament què és això del Hike and Fly, que és una variant del parapent i també un dels recorreguts i vols d'hivern que m'agrada fer. El Hike and Fly vol dir caminar i volar, i és el que fem al club. Caminem i volem. Hi ha una altra varietat de parapent, la més habitual, que és pujar fins a un enlairament amb cotxe o caminar molt poc, i des d'allà fer el vol, planejar, agafar alçada, fer un recorregut. Però aquesta versió que practiquem a Serra Caballera i al Ripollès consisteix a pujar caminant amb el teu equip, arribar a un lloc des d'on pots enlairar-te i sortir a volar. Obres el parapent, l'inflació del vent és favorable, i si no bufa prou, corre muntanya avall fins que surt volant. M'agrada aquest vol d'hivern perquè és molt relaxant. A l'estiu les condicions són més fortes, hi ha més turbulències, els vols més llargs i més alçada, però també m'agrada gaudir d'un vol de bon matí, quan les condicions són suaus i el vent és laminat. Surto de casa bastant aviat al matí i començo a fer el camí del Puig Estela. Són uns 1.200 metres de desnivell i uns 7-8 quilòmetres de distància. El faig a poc a poc. Primer perquè no sóc un atleta, i segon perquè no vull arribar gaire cansat al cim. Vull gaudir del paisatge, del camí, de la muntanya, muntanya i dels boscos. Quan arribo cap a mig camí, puc escollir entre pujar pels escalers, que és una part molt vertical de la pujada de la Serra Cavallera, o anar més cap a la dreta, per sobre d'Ugassa. Si em trobo en forma, acostumo a pujar pels escalers, perquè no m'agrada haver de fer després molts metres de prat fins al cim. A més, aquest tram de camí és el que més m'agrada. Quan arribo a uns 100-150 metres del cim, ja estic a una alçada suficient per sortir a volar i arribar tranquil·lament a Sant Joan de les Abadeses, sense haver d'agafar cap tèrmica, perquè aquella hora tampoc n'hi ha. Faig uns estiraments i descanso una mica de la pujada. Després obro el parapent, m'equipo, corro una mica i surto a volar. En aquella època de l'any, al final de la tardor, hivern, és molt difícil trobar corrents tèrmics al matí. Per tant, el vol és de baixar. Simplement anem perdent alçada. És un vol molt suau. El vent no provoca efectes estranys, no hem d'estar tan pendents del pilotatge per contrarrestar-ho. Podem deixar anar els comandaments, relaxar-nos, mirar el paisatge, reconèixer les cases que hem vist mentre pujàvem i gaudir del paisatge. I sobretot gaudir de volar. El vol es gaudeix sempre. No sabria dir exactament per què, però es gaudeix. Almenys el gaudeixo molt. Tant se val on volis. Volar és bonic. Quan arribo a l'alçada de Sant Joan, al cap d'uns 20-25 minuts d'haver sortit, em preparo per aterrar. En aquest moment sí que m'he de concentrar per no cometre cap errada. Normalment aterro al camp que hi ha al costat de l'Institut de Sant Joan, molt a prop de casa meva. Un cop he aterrat, simplement replego l'equip i me'n vaig caminant cap a casa. Una molt bona manera de començar el dia.
2: Ostres, doncs, quina bona manera de començar el dia. Jo, per exemple, ho faig amb un cafè i hi ha gent doncs, que ho fa caminant i volant. No sé vosaltres si un dia començaríeu també com en Xavier.
5: No, jo trec el gos a primera hora del matí.
0: El fas volar?
5: Després faig el cafè. No ho faig volar, ho faig semblant bastant zombi, la veritat. S'ha de dir que això de volar a primera hora del matí no és una cosa que practiqui.
0: La veritat està bé escoltar testimonis com aquest, perquè estem en un moment que s'està practicant moltíssim esport i a vegades no tot l'esport és sostenible, i en aquest cas és un esport molt complet i absolutament sostenible, perquè estem parlant de que un que no deixa residu i dos que tampoc necessites una infraestructura, no?, d'alguna manera.
5: No, només necessites el parapent, no? Vull dir, en plan, ja està, vull dir que el portes tu a sobre, fin.
2: Sí, sí.
1: En tot cas, segur que en Xavier San Fulgencio aquest cap de setmana jo crec que no haurà anat a volar, perquè com que estem de festa major aquí a Sant Joan de les Abadeses, també seria una mica imprudent, no?, després d'haver sortit de festa, però...
5: Sí, potser
1: però...
5: no és el millor moment.
1: No, tot i que ha dit, ha comentat això del vol de l'hivern, que m'ha fet gràcia, que l'hivern fa millor temps que l'estiu per volar, bueno, que almenys poder hi ha menys corrents.
3: S'escalfa més ràpid, poder.
1: Però s'escalfa, sí, exacte.
5: M'ha semblat curiós aquesta dada.
2: Sí,
0: al cap i a fi es creen més les tèrmiques, no? Suposo que deu haver més diferència, i a la que surt del sol les tèrmiques, que al cap i a fi és que utilitzen exactament el mateix que utilitzen les rapinyaires, com els voltors, com les àligues, per pujar. Vull dir, si veieu mai el mapa d'un d'aquests atletes o esportistes que per aplicacions d'esport que es veu pel GPS, veus que són línies rectes i de cop una espiral amunt, línia recta i una espiral amunt, i van buscant doncs, totes aquestes tèrmiques que surten de les planes, de fet.
1: Un esport que fas molts quilòmetres en molt poca estona, vull dir, perquè...
3: Sí. No, clar, les velocitats que agafes...
1: Clar, la part de caminar, els que caminen, perquè molts també corren, perquè en Xavier no, ja ho explica, que ell no està tan en forma, però bueno, ja jo l'he vist i sí, una mica de braços com a mínim està en forma. I llavors, doncs, bueno, després a l'hora de volar poden fer distàncies molt llargues.
2: Deu ser graciós el seu Strava, deu estar una mica boig, no? De cop pujant, volant, baixant...
1: Pues
2: no me l'imagino.
1: No sé.
2: Sí, tu que hi hagi.
5: El seu Strava, l'Strava ho pilla, aquestes coses...
3: Sí, agafa moltes coses, l'Strava.
2: Hi ha molts esports, a l'Strava, sí.
0: Ara mateix, no sé, els esportistes que s'hi dediquen, Isaac, tu que ho has cobert, per aquí les teves terres, ha hagut aquestes competicions, no?, amb ressò internacional dins del sector, de fet. És molta la gent que ho practica o que ve per aquestes zones?
1: Bueno, hi ha alguns ripolleros que sí que ho fan, però aviam, estem parlant potser així que conegui jo poder 20 persones que ho fan habitualment.
0: Home,
1: vull dir, tampoc és una cosa... Sí, no, ja està bé, però vull dir que també és quan hi ha competicions, sabeu que és una competició que hi pot participar un número molt limitat. Vull dir, sembla que com a molt màxim 50 persones per temes de seguretat.
2: Ja s'han passat les persones.
5: Sí, clar, anava a dir, no ha de ser molt divertit anar xocant amb la penya mentre es voles.
1: Exacte. Però les competicions aquestes són espectaculars. Ja n'hem seguit alguna vegada aquí a la veu i aquest any segur que en seguirem algun altre, i tant.
2: Doncs estarem al cas, Isaac, del que ens expliquis d'aquesta competició de Hike and Fly, un esport, doncs, no sé si algun dia l'arribaré a fer, però admiració cap a aquestes persones que poden fer-ho,
1: Jo no.
5: No, clar, si tens vèrtic, millor que et quedis a terra.
2: Exacte, millor veure-ho com a espectadora i no com a participant.
5: Ah, exacte.
1: Correcte.
2: Doncs bé, moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Com sou nosaltres, hi tornarem demà, com sempre, a les 9 del matí aquí al Territori 17. Que vagi molt bé, bon dia.
0: A reveure, fins demà.
2: Adéu.
5: Adéu. Adéu.
6: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra ha traupit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
3: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
4: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
3: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
2: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
3: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
2: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
4: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden dos punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
5: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
2: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
2: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
4: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
2: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
4: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
2: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
6: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant la Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
2: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, dos terços cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
8: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
9: I ens hem de poder felicitar
3: tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
8: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
2: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
10: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
9: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quadrimestre.
2: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
4: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
2: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT, que fins avui mateix, de fet, no les tenien.
4: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
4: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Suma cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
2: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
11: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza. La ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras suficientes, no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
2: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
13: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'inversió l'impuls de consensos polítics.
12: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
14: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
12: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
2: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
15: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada 3 nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
2: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
4: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
17: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
2: Els titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
18: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
19: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes, i especialment a l'aeroport, per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
18: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
2: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
4: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
20: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carril bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
4: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
2: No deixem la ciutat perquè avui el Trambesòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
4: La línia T4, Marta, reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
2: És un quart de tres. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
4: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
1: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
2: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots dos grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
21: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
22: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
21: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
2: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
24: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una... me siento muy responsable. Y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
23: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben 2 casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
2: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia als treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten la incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el Consorci per la retirada de drets laborals i sindicats. I, de fet, el proper 18 de setembre la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
2: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclamar la readmissió immediata de dos delegats de comissions acomiadats a principis d'estiu. El nou FM, Judit Lechón, bon dia.
3: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors aleguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que ha comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
2: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
5: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a Museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
6: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir. I la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
5: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
2: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
4: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousie i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
2: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
4: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
7: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
8: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Caló també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
7: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6ª jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
0: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
7: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è. I el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
9: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
10: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
9: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioxeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
9: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
7: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
10: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden dos punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
11: Confiança. la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
7: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
10: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
7: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
10: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
7: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la cinquena victòria en 5 partits.
12: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
16: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
15: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
7: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
18: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
17: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quadrimestre.
7: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
19: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
20: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint del batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
21: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
19: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
7: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
10: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
7: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
10: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7%. Respecte al juliol.
7: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta i valora així els resultats del CIS.
22: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras suficientes, no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
24: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
23: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
25: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
23: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
7: El Pla B.O. continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León.

0: Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
1: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
2: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
3: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
4: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
3: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
2: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
0: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
5: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
0: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies, com la B-15, la 7 i la C-67.
2: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
6: Molt bon dia, doncs així és. Última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que a prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les Aigües d'Educació Especial, a qui també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca

0: Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
1: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
0: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
2: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
3: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
2: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
4: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
5: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes quatre ovelles.
4: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
2: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
6: L'Ajuntament traurà licitació a la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
7: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir. I la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
6: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
2: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
8: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
9: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que... i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
8: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenvinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
2: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
10: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3, al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
11: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
10: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6a jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
12: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
10: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
13: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Irrequena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
14: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
13: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
10: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
2: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'FP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
3: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
2: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
4: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
2: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repet la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.
5: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis al programa.
6: Hola, Pili. Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
7: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
6: Bé, no puc dir que no.
7: No.
6: Doncs això, comencem.
7: Quan t'ho diguis.
6: Doncs, va, comencem ja.
8: Puc fer un altre mil gràcies?
7: Vinga, fes-ho.
8: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla, a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap, i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica, se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, tenies adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats,
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
4: Doncs, bueno, sóc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a Punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda doncs, que la vencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors doncs, jo continuava sent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació. No? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo, la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: i així vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg, que jo ui, em va costar anys anar fent aquest camí. Però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas anar en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem, és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta, amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina. Mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien a la gravetat, no? Uh-huh. Llavors, això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. Hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i finalment vam participar en aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment doncs bé, li van donar un premi en l'activitat i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etcètera, no? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tingués acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
4: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
5: Bueno, amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I perquè, clar, la geometria la toquem, de manera, i la podem transformar, etcètera, no? Potser l'aritmètica li costa més i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més i, en canvi, la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant perquè, bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari, llavors davant d'això què s'ha de fer?
5: Sí. Malauradament hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars en matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix. Perquè a vegades, de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors te trobes persones relativament joves, que n'hi han de molt joves, que et diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
5: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per als comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir no serveixo, se n'ha de sortir, Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui, no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques, tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar, que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que, per un costat, siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat. Però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit. No? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives. I segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres, en el Museu de Matemàtiques de Catalunya, diem que hi ha dos tipus de persones, les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran. Segur.
4: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
5: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
4: Sí, s'ensenyen bé.
5: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
5: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, eh? Ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores. Tots els quatre anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
2: mica en mica,
5: a vegades no homogènic. En mica en mica, no?
2: Anton,
5: i llavors què passa?
2: Digues.
5: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem enrere.
5: Tu ho has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diuen, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent, que són els nostres ramblers, i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida, o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas, podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
5: Accepto encantat, seré rambler. Doncs... Vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
5: Home, això, si me deixes en un mercat, que potser me serà més fàcil.
2: Sí, i tant.
5: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt ràpid.
5: Què et sembla?
2: Vinga.
5: Quant val, t'ho dic així, quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs ho
5: repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
5: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
5: Molt bé, gràcies.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les 3 carnisseries d'aquí de La Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
6: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
7: Lo carrile de la cava fa uns quants anys...
2: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'any 90 que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys.
7: Sempre me'n recordaré.
2: Nerea, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, bon dia. Bona tarda.
2: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54. Però abans, una cosa. Com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
8: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
2: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
8: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, soc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, soc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones... No sé com dir-ho, però per mi és que és com natural.
2: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
8: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
9: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, se li va ocorrir fer la cançó del carriler, com una espècie d'homenatge al carriler, diguéssim.
2: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
8: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
9: ell sempre deia que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa, era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, clar, això va fer més, més famosa. I quan ja va ser que es va fer ja famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam a començar tot el tema de la lluita antitransvasament i, claro, a totes les manifestacions que anàvem, això sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
2: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit abrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
8: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
2: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
8: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
2: Déu-n'hi-do.
9: Uns pares tenien botiga de roba. I quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li diia a mon pare... T'imagines que ara toquessin el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. De dir, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre, per a tocar el Carrilet. Però, claro, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant-lo. Pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un barri, jo dic, ai, ja que farà alguna cosa, ja farà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí, al Palau de la Música, i va ser un moment super, super emotiu.
2: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
8: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera, era una manera... El territori, no? D'alguna manera, el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
9: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare... Quin munt de vegades li canto el Carrilet a mon fill o a ma filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt i suposo que és per això. I també per lo que explica, no? És una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer doncs diuen això, no? Que és una descripció perfecta.
2: Nerea, això de dormir els fills cantant-los Lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
8: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut el tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del Carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
9: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre... El Carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no? I ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el Carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Se coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs, vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
2: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
8: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
9: La meva tasca pues, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí. Però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo, el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó. Perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista. I li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I com va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot aquest recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
2: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor abrenc, va molt més enllà que la cançó del Carrilet.
8: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el Carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions. Ah.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir al Rambla 54 aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Pot ser que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local. 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
4: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Maselles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
5: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
6: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
7: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, sap? Que pensa que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana o mexicana, millor, que m'agrada a mi també.
6: Doncs la Paloma Fondita Mexicana, yeah. Me'n recordo del Pescado Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
7: Jo crec que, primerament, el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot, tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic amb gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l beues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí ho tenim, jo crec.
6: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
7: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment, donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que a l'amant, no? De, bueno, col·loquialment, a l'amant d'una parella, no? D'una de dues persones o així, els diuen Ricardão, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardão. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, forget me now, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo amb la O al final se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recordi del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Rich, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita. No? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom o de vegades jo també me'n presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, el per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència en realitat.
6: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
7: Sí, s'ha d'aprendre... Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo.

0: mirar també què tipologia de ropa tenen, no? Si venen molt perfumats o no, tot allò et diu alguna cosa d'aquesta gent. Llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò faig l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
1: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la Carpeta Moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
0: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs també, i per ser inclòs jo crec també n'has de parar de tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
1: sí,
0: era...
1: Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
0: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben. No ho saben i que quan tu dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí o coses, no?, i quan vas arribar tu? Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní de l'Anoia, no?, per visitar caves, o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar, que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des que vaig arribar, des del primer dia. Jo me recordo que va dir com que... Sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'aprens són les
1: paraulotes.
0: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar a dir merci, o per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que tenen a l'idioma, al català, al lloc en el que visc, no? A casa meva, pues, prenen en compte la cultura també, com avui, no?

0: de Diana, que és Diana, per ser.
1: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més les situes en geogràficament, històricament, no?
0: Sí.
1: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado. Hem dit al principi que...
0: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim, perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado, zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de moure,
1: sí,
0: no?
1: Com de sacsejar.
0: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar, perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant el lloc que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
1: No cal anar a les sèries de Netflix,
0: diumenge,
1: no?
0: Exactament. Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen
1: les, no li treien.
0: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i el posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de zarandeado, no? D'agitar, si no és zarandeado de zarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de zaranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir zarandeado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on ho siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com he dit, ja a casa meva n'hi havia tres versions, però bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors, estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic, que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar, no? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no, al pebrot, diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I però que ho fem, la veritat.
1: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
0: Però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
1: sí,
0: coses.
1: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
0: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment i ser, no? I ser, estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent, que és que el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per beure, per menjar, hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina, jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent? No? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per un, tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Aquest, una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també senten Mèxic com seu. I allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com tu ets mexicà. Tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
1: Vinga.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà, de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores, doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna Lacambra per explicar-vos una miqueta, doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
5: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
6: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
7: El gluten. La paraula gluten, tot i ser un terme força escoltat avui en dia, crea moltes confusions. És important saber què és, com pot afectar l'organisme en cas de patir alguna malaltia relacionada, quins aliments en contenen o quins en poden contenir i com manipular-los per tal d'evitar una contaminació creuada. El gluten és una molècula anomenada glicoproteïna que està formada per una proteïna i un o més glúcids, en aquest cas, per gluteïna i gliadina. La gliadina és una prolamina, un conjunt de proteïnes vegetals que es troben al blat i a la resta de cereals de la família Triticeae. Tot i que la resta de prolamines dels altres cereals reben un nom diferent, per comoditat i costum a totes les anomenem gluten. Per tant, les prolamines presents en la família del blat, l'ordi, el sègol o la civada, són les que afecten a les persones amb celiaquia, sensibilitat al gluten no celíaca o intolerància al gluten. Aquestes patologies poden o no causar símptomes intestinals i extraintestinals, com diarrea o estrenyiment, dolor i distensió abdominal, fatiga i o ansietat, entre d'altres. Per diagnosticar-les, normalment cal realitzar algunes proves com una analítica de sang i una biòpsia. La més coneguda és la celiaquia de caràcter autoimmune, que afecta un 1% de la població, però que es creu que hi ha un 75% de casos sense detectar. El seu tractament és l'exclusió total del gluten de la dieta. Per tal de seguir correctament una dieta sense gluten, caldrà excloure aquells cereals que en contenen: blat, ordi, sègol, espeldre, triticale, camut i la civada o avena, sense certificar. Això inclou pa, cereals d'esmorzar, farines, productes que continguin farines com midons, fècules, sèmoles, proteïnes, malta, extractes de malta o xarops de malta. Tot el ventall de brioixeria i galetes fetes amb aquestes farines, els arrebossats, la pasta alimentària en tots els seus formats, fideus, macarrons, espaguetis, la cervesa home sense alcohol, llevats, germen i segó de blat, i també algunes salses com la de soja o productes vegetarians fet amb seità o farines amb gluten. Cal anar amb compte i llegir correctament les etiquetes. Alguns additius i conservants contenen gluten. Per aquest motiu, s'aconsella escollir aquells aliments que l'envàs especifica sense gluten o que porta el segell de l'espiga barrada i evitar els productes de granel que no confirmin l'absència de gluten o on hi hagi risc de contaminació creuada. El més important si segueixes una dieta sense gluten és assessorar-te correctament amb un professional sanitari i dietista per dur a terme una alimentació correcta, equilibrada, sense riscos i seguint hàbits alimentaris saludables.
6: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. 13 dotacions, els bombers continuen treballant en l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc s'ha declarat a les 12 i 29 minuts i està totalment desenvolupat i ha afectat una nau de l'empresa. Fonts del cos han indicat que a la causa de l'acumulació de material tèxtil a l'interior de l'edifici, les flames s'han propagat ràpidament per la planta i centren els seus esforços a contenir les flames perquè no es propaguin a altres naus. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per avui una conferència de meitat de mandat per mostrar el seu projecte per a la Catalunya els propers anys. Ho farà al mateix lloc on va fer fa 2 anys com a candidat al PSC al 12M, la sala gran de les Drassanes a Barcelona. La conferència serà el punt de partida d'una setmana de reflexió. Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret ha assenyalat que Salvador Illa té moltes coses a dir per donar, diu, certesa, estabilitat i prosperitat.
9: Es basa en certeses, com són acords pressupostoris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
8: I la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema No l'ampliació ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. La protesta compta també amb el suport de 130 personalitats del món acadèmic. I avui, a banda de l'AFP, ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats. Entre les novetats d'aquest curs hi ha el grau doble en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea per decidir, en la que han decidit continuar amb la lluita, fins que l'Ajuntament, diuen, i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Els treballadors s'han reunit a la sala d'actes de la Biblioteca de Can Fabra de l'Hospitalet i han decidit continuar aquesta vaga indefinida, que, recordem, va començar el 26 de maig. Reclama la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar, diuen, vida laboral i familiar abans de retribucions que ells consideren econòmicament més justes.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. República Juganera.
1: Hola a tothom.
2: Hola, què tal?
1: Soc en Jordi Fatxi.
2: Ai, hola, Bàrbara Dorca.
1: I benvinguts un any més a la República Juganera.
2: Bon any a tothom.
1: Bon any i bones festes, i esperem que aquests...
2: No, bones festes ja estan.
1: No, vull dir que hagueu passat bones festes, que hagueu jugat molt, que és el nostre desig principal per tothom.
2: Jugar.
1: No sé si ho sabíeu, però suposo que ja ho teniu clar. Avui portem aquest any nou, o sigui, aquest any que comencem, que encetem, el 2025, dins del món juganer, lúdic, no sé com dir-ho.
2: Lúdico festiu.
1: Lúdico editorial festiu.
2: Ai, que ja sé per on vas.
1: Sí, ja ha començat amb un parell de notícies importants.
2: Trontollades.
1: Sí, que per això el capítol d'avui es diu Fusió. Fusió.
2: Ho hauries... A veure, fes-ho cap a un costat.
1: Fusió.
2: Tu ens veus a la càmera?
1: No, no queda bé.
2: Bueno, ho hem intentat.
1: Sí, però haurem de matitzar això de fusió, perquè no és ben bé una fusió. Bueno,
2: ho parlem després.
1: Sí, exacte. Sí. Ara anem a parlar de com ens han anat a nosaltres les festes, si ens hem portat bé o no. Si els reis...
2: No anem a parlar, us ho anem a explicar, perquè nosaltres ja ho sabem, sí, si ens hem portat bé.
1: Anem a compartir...
2: Spoiler, amb... sí.
1: Sí, anem a compartir amb vosaltres les coses a les que hem jugat i el que ens han portat els éssers fantàstics que ens porten regals cada Nadal.
2: Ho fem dins de la secció.
1: La ludoteca.
0: La ludoteca.
2: Maco.
1: A veure, sí, encara tenim aquí decoració nadalenca.
2: Sí, Ona Codinenca, és que ens sí. Esteu veient per YouTube. Podeu veure un arbre fantàstic i un tió... Un tió, és un tronc
1: no
2: amb barretina.
1: No és fantàstic. Quin menyspreu, pobret.
2: Ai, bueno, si ha sonat així, sí. Demano disculpes.
1: Un tió. Bueno, a veure, que primer... Parlem de què ens han portat, no?
2: Sí.
1: Què ens han portat. I després ja expliquem a què hem jugat.
2: Ho vaig traient de la bossa tal qual està, eh?
1: Sí. Vull dir... Sí.
2: No flipeu, o sigui, si flipeu... bueno, flipeu una miqueta.
1: Per què? A veure, què és això?
2: Què és això?
1: El Hotel 50 aniversari.
2: Ho diu aquí.
1: Sí, estàs molt lluny del micròfon, eh? Pues,
2: perdó. Bueno, no ho puc fer tot, eh, Jordi?
1: No,
2: poso jocs o...
1: No parlis? Sí, no passa res.
2: Sí, vine a fer un programa de ràdio amb mi i no parlis, sisplau.
1: Ara estàs molt a prop del micro. Comencem l'any bé, eh? Així
2: amb amor.
1: No, que sí. Què és? Ja es veu, no?
2: L'hotel.
1: Bueno, jo no ho veig aquí, però sí. És l'hotel 50 aniversari, ja ho hem dit, perquè és un joc que, a veure, és veritat que com a joc de taula modern no seria.
2: Joc de taula, sí. Modern...
1: Sí. Però jo, per mi personalment, aquest era una petició meva, perquè jo li tinc molt d'apreci a aquest joc. És com el HeroQuest, saps? Són jocs amb els que jo vaig començar a jugar quan era molt petit. I
2: jo tinc 50 aniversari.
1: Collons, eh?
2: És que, clar...
1: No, és que encara és més antic, saps?
2: És més antic que tu.
1: Que jo, imagina't. Però és això, tinc molt bon record, és un joc molt divertit i és veritat que pots recordar el Monopoly i tal, però realment les partides que hem fet han sigut molt ràpides, al nen li ha encantat. A més, hem fet unes variants també per... O sigui, la que una s'arruïna ja s'acaba.
2: Sí, és que no ho allarguem.
1: No, exacte. És un joc que no és perfecte, evidentment, però el que dic, jo li tinc molt d'apreci i tu no l'havies jugat bé, no? Mai?
2: No, jo recordo que el meu veí, de quan era petit, el tenia, però no recordo haver-hi jugat en condicions mai.
1: Doncs mira, vam jugar bé i...
2: Perquè estem parlant que jo era molt petita.
1: I al nen li ha agradat molt, o sigui, però
2: sí,
1: molt, eh?
2: Sí, una cosa a favor d'aquest tipus de jocs... És els bitllets.
1: Sí, hi ha gent que no
2: perquè,
1: li agrada gaire això, però...
2: Sí, però com que nosaltres, ja ho sabeu, amb el nen juguem moltíssim, però no, no teníem cap joc que tingués bitllets, que hi hagués compres i ventes i tal.
1: Sí.
2: I és una cosa que probablement no li servirà de res, perquè té una edat que probablement no veurà bitllets en la vida.
1: No, hauríem d'anar amb això
2: amb el xip i ja està.
3: Exacte.
2: Però bueno, ajuda també a això. I era una cosa que jo no havia tingut... Sempre critico molt aquest tipus de jocs, gratuïtament, i era vist que sense coneixement. Del Monopoly, sí, però d'això, perquè... Bueno, perquè tot dins de l'ABJ, no? A lo millor aquí també hi ha una miqueta d'aprenentatge que
1: se'n pot
2: treure.
1: Sí, exacte, que això t'anava a dir, lo de jugar a les botigues i tot això, és una cosa que això no passa de moda. Vull dir, i lo de donar el canvi, lo de, és una cosa que està molt bé que els nens aprenguin a fer. I amb aquest ho pots fer. I sí que tenim un altre joc, però és que no l'hem estrenat, que és a l'alta tensió. El joc de cartes també ve amb paper moneda d'aquest.
2: Ah, és veritat.
1: I anem avançant perquè és que, sí, a veure, sí, no podem estar. Un altre que... Va, aquest no ha sigut per... No, o sigui... L'herència de tia Agatha.
2: Espera, que ara la càmera... No sé si estic gravant o no.
1: Bueno, els anem comentant, si no ja pues després...
2: No, s'havia parat, perquè es toca el botó.
1: Bueno, si no ja després els ensenyem sí, tots de cop. Si aquí, no, ensenya-la aquí dalt.
2: Aquí hi havia l'hotel i aquí l'herència tia Agatha.
1: Ja, ensenya-la a la càmera d'aquí dalt, que és, no, que es veig més avall, aquí que et tapi la cara, perfecte.
2: Estem d'un simpàtic, si estem d'un no, simpàtic,
1: sí,
2: Jordi.
1: És veritat, estem... Sí, sí, ja paro.
2: Després has de jugar en solitari.
1: L'herència de tia Agatha.
2: L'herència de tia Agatha.
1: És, a veure...
2: És un joc joguina.
1: Joc joguina, sí. Però a mi també m'ha sorprès. Jo no l'havia jugat mai. Era una petició del nostre fill. El veuen l'anunci, el veuen en els catàlegs, no sé què, diuen, ai, que guai, que guai. I he de dir que com a joc també m'ha sorprès, perquè m'esperava que fos encara més xorra.
2: Que la mecànica fos una tonteria. Molt. I mira, més... la mecànica està bé. Tot el tema de les trampes...
1: És una joguina.
2: Sobre, o sigui, sobre... És una més a més.
1: Sí,
2: és la part
1: sí,
2: de joguina.
1: Sí, omples allà de trampes i això, i mecanismes que al final... Però als nens els hi fa molta gràcia, vull dir.
2: El que a mi, llegint les instruccions, no em va quedar massa clar si ja et quedes sense hereus possibles que controlis tu, si pots continuar jugant o no. Llavors, no sé, realment les hauria de tornar a llegir, potser m'he perdut alguna cosa. Però bé, ens vam inventar una variant, sí, en què sí, continues molestant.
1: I jo segueixo pensant també que haurien de fer la variant perquè les trampes no fossin simplement una joguina, sinó que tingués més gràcia, és que si tu l'actives... i a la persona en qüestió, el personatge no mor, que pot passar que acabi de peu, per exemple, o si n'hi ha més d'un i s'emporta per davant a dos o tres...
2: Efecte col·lateral.
1: Exacte, muerte.
2: Sí, però veient bueno, la velocitat a la que es pot matar la penya,
1: jo,
2: no mi, és necessari.
1: Deixa'm que ho provem un dia, perquè jo crec que pot quedar guai.
2: Següent.
1: Sí, ara aquí ja pugem una miqueta, no molt.
2: Bueno.
1: El nivell de... Va, això és un joc més modern, però al final és un joc bastant, bastant party, que és el Dungeon Fighter, que només teníem el que és a la sala del Magma Ball Malèfic o no sé què, que és de foc, i aquest és
2: està al revés.
1: En el templo de, com es diu, de hielo, no sé què, no?
2: Castillo de hielo espeluznante.
1: Castillo de hielo espeluznante, exacte. I aquest no l'hem estrenat, no l'hem pogut estrenar, però ja sabem que aquest ens agradarà.
2: Sí, porta personatges nous, exacte, i algunes normes noves, i evidentment... peces noves per...
1: Ah, exacte. I un dau de foam, també. Els daus no són de 8 cares, són de 4. Són la típica piràmide. I clar, pot ser un joc totalment diferent. I la gràcia és que pots fusionar-lo amb l'altre. No sé amb quines restriccions, però crec que els herois sí que els pots compartir, no? Pots fer servir un o l'altre. Però bueno, entenc que la Diana no... Però, això, però està bé, perquè pots ampliar l'experiència.
2: Si ens esteu escoltant, us val la pena passar-vos al YouTube per veure el trajín que m'emporto per intentar arribar aquí, al dau de foam.
1: El dau de foam, que clar, això crec que encara és més impredecible.
2: Impredictible.
1: Va, vinga.
2: Que no es pot predir. Impredictible.
1: Exacte, que pot ser una mica caòtic.
2: Però... Té icebergs...
1: Exacte, sí, tot la temàtica de gel, que és molt guai. I ja la provarem, perquè sí. Perquè és un joc molt divertit, aquest molt party, és veritat, però molt divertit. I què més tenim? A veure...
2: T'he dit que tinc agulletes i tot això no m'està ajudant gens. Ah, parlant de jocs...
1: S'ha sentit com que hi ha tot.
2: Espera.
1: No m'agrada com sona això.
2: Bueno. Es veu aquí. És el Monkey Palace, que és un joc de taula amb peces de Lego.
1: Amb Lego, sí. Oficial. Oficial, marca Lego. I és... Ara, aquest al revés, aquí. I és un joc que jo quan el vaig veure, a mi em va cridar molt l'atenció, i també, com al nostre fill, agrada molt el Lego, a nosaltres ens agrada molt el Lego, més a tu que a mi, perquè no me'ls deixa muntar, bàsicament. I tenim molts Legos a casa i vam dir, hola, un joc de taula de Lego, que guai. Jo d'aquest no m'esperava gran cosa, perquè aquests, saps que fan així, no?, aquests crossovers, de dir, no, anem a fotre Lego i tal, dic, el joc de taula en si, potser no diu gaire, però a mi la veritat és que m'ha agradat bastant.
2: Potser sorprès sí que gratament, sí.
1: Sí, sí, sí, és un que li has de donar, li has de pensar bé, has de...
2: Sí que han caigut peces.
1: Sí, clar, ja està ple de peces. I és una fusió que a mi, jo la trobo molt interessant i molt maca, i al nostre fill també li ha agradat. Crec que diu de 10 o més, és aquest, o 8 o més? Bueno, no ho sé.
2: Fots un 10 o més. Perquè enganxes. 2 o 4 jugadors, 45 minuts.
1: Clar, dius Lego, no? Oi, sí, però... Ojo, perquè té bastanta estratègia, has de pensar bastant on posar les peces per després robar cartes que et donaran més peces. No sé, a mi m'ha semblat molt interessant. Tenim una teoria d'aquesta una miqueta trencat, perquè el que va últim sempre guanya, però jo crec que necessitem més partides per comprovar-ho.
2: Sí.
1: Però molt xulo, oi? Sí.
2: És que van lluny del micro, si contesto lluny del micro, després et dius no se't sent.
1: Què? Següent?
2: Sí,
1: next?
2: Sí, sí, següent.
1: Next.
2: Següent,
1: què
2: següent,
1: més tenim?
2: Següent.
1: Ho dic?
2: Les aventures de Robin Hood, el fraile Tuck en peligro. És a dir, una expansió de les aventures de Robin Hood.
1: Exacte.
2: Que no l'hem acabat, ens falta molt poquet, però ens ho estem passant molt bé jugant amb sí. aquest. Li hem trobat ja el rotllito. Les primeres partides van costar una miqueta.
1: És que és d'aquests...
2: Perquè on que et va explicant això. Com es juga, a mesura que jugues, el dents ens desconcentrava una miqueta...
1: I nosaltres mateixos també, no?
2: Havíem de repetir coses i així. Però un cop ja li has trobat tot el... Has fet realment aquesta primera aventura tutorial, vas afegint les normes i ja estàs jugant amb més estabilitat, té molta gràcia.
1: Sí, i és un increixendo, no? Realment comences així com molt bàsic i va millorant a mesura que jugues. Jo també t'he de dir que a mi el format aquest de jocs que t'ensenyen a jugar mentre... O sigui, no? L'aprens mentre jugues i que et diuen mira't aquest pamfletillo, no sé si m'acaba d'agradar.
2: Bueno, perquè això està com molt pensat per joc. La gent.
1: Clar, però és veritat que aquest, si et comencen a explicar moltes coses, és com que et fan spoiler, no del que pot ser, però també sí que és veritat que comences i dius... Jo crec que potser hi ha molta
2: gent...
1: Crec que
2: has de tenir la força de voluntat de dir hem de superar aquestes primeres aventures tutorials per poder jugar amb la seva plenitud.
1: Exacte.
2: Pels que no el coneixeu, té un tauler on algunes parts són mòbils i un llibre d'aventures. Aleshores, segons les decisions que vagis prenent, també passaran unes coses a unes altres, més o menys, o pots perdre i repetir l'aventura amb algunes variants.
1: Que això està molt bé.
2: I et vas desplaçant amb uns tokens, amb uns meeples com amb estela, no?
1: Sí.
2: Que et permeten moure't amunt i avall. Cadascun dels personatges pot tenir alguna habilitat o algun, fins i tot una mascota, no?
1: Sí. I sí, que a més la vas guanyant també, no? A mesura que per això també està bé que t'ho vagin ensenyant de mica en mica. I és això, el tauler, tot i que és tota l'estona el mateix, depenent de l'aventura, doncs si hi ha un número, no? Doncs aquest número no està disponible. Però en aquesta aventura sí. O, depenent de l'aventura, canvia el contingut del que passa, no? I això està molt bé. Jo després de la primera aventura, jo ja m'ho vaig començar a passar bastant bé.
2: Exacte, sí, i bueno, és el que ens va passar a tots,
1: sí,
2: no?
1: I això, i aquest, evidentment, no l'hem estrenat encara, perquè volem acabar primer això. Això ho has de dir tu, eh? Aquest?
2: Vale, El Reino és un joc que el tio ens va cagar perquè el tio va participar en un Verkami, que és de l'editorial de Incómodos Invitados, que ara no me'n recordo com es diu, i hauria d'estar per aquí, però potser sí.
1: Jo també me'n recordo.
2: Megacorpin Games. I el tio el va veure i va dir, ostres, pinta guai. Són intrigues a la cort i punyalades. I, bueno, no l'hem provat encara, la veritat, perquè és que ja veieu que tenim una feinada tremenda aquí. Però us en parlarem, quan l'haguem provat, us
1: sí,
2: en parlarem.
1: Sí, aquest suposo que és d'aquests que com més gent juga els millor, no? Perquè té més... Perquè...
2: De 2 o 5 jugadors.
1: Dius de 2?
2: És...
1: Ostres, doncs el podem provar, a veure.
2: Tampoc és molt, sí.
1: Però aquests d'intriga, rols ocults, no sé si és això, eh? I se suposa... Diu que és de deducció, també, no?
2: Sí, quan l'haguem provat, us en parlem
1: doncs sí,
2: més.
1: Sí, sí, perquè
2: té... Hem de parlar de moltes coses, tampoc cal entrar en el que coneixem menys.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: Vale, aquest sí que ara ja és un...
1: Aquest
2: ja
1: va ser un caprici d'última hora.
2: Del tio, del Reis.
1: Dels Reis, meu. Val? Era un joc que així...
2: Va obligar el nen a posar una carta al Reis.
1: Sí, sí, efectivament. I, sorpresa, va arribar.
2: Quines coses.
1: És un joc que jo crec que pot estar molt bé per jugar així amb gent, amb bastanta gent, Però sí que és veritat que jo crec que el tema, i ara faré un acudit, és una aposta arriscada.
2: Buah!
1: T'ha agradat o no?
2: M'encanta. Bueno, si comencem el nivell al gener així, tot va cap amunt.
1: Sí, oi? O no? Però si m'estàs dient...
2: M'hauria més opció.
1: M'has d'estimular avall amb aquestes bromes, perdona. No, és una aposta arriscada, perquè jo crec que el tema, a mi em cridava l'atenció, perquè és un dia en les carreres. És que no sé si l'hem dit encara, eh? Un dia en les carreres. És un joc que simula les típiques apostes que hem vist a totes les pel·lis, no? De quan la gent va a l'hipòdrom allà a fer les seves apostes, el 7, no sé què, el tal. I jo crec que és una temàtica que està molt bé, però clar, toca un tema que jo crec que és una miqueta... que és directament...
2: La ludopatia.
1: Apostes. Clar, és gambling total.
2: Totalment,
1: perquè l'objectiu del joc és aconseguir...
2: Els cavalls van avançant a mesura que, amb tirades de daus...
1: O una aplicació.
2: I pots anar fent les teves apostes en temps real, llavors, clar, hi ha un moment en què està molt clar i, per tant, guanyaràs menys. Llavors, t'arrisques més al principi...
1: Bueno, jo crec que la mecànica del joc... No l'hem pogut provar encara. Jo crec que la mecànica del joc ofereix com unes altres... Hi ha apostes paral·leles, no sé què... llegada insòlita, coses així, que encara no m'he pogut mirar, però jo que tinc ganes de provar-lo, però sí que és veritat que això, depèn del públic, no sé, pot ser un tema que, pues, que no sigui prou atractiu, per segons qui. Però també t'he de dir, el Pelusas es basa en això. No és fer apostes, però al final el Pelusas és quasi com una traga. Ara potser
2: un push your luck.
1: Home, és totalment... Va. Sí, clar, sí. Això, al final,
2: una miqueta més.
1: M'arrisco. Sí. Clar,
2: i amb això ho has perdut tot.
1: Clar, s'ha d'anar amb compte, però clar, en el Pelusas està com camuflat i en aquest joc és com molt evident, no? Estàs fent apostes. Però jo tinc ganes de provar-lo. I és l'últim, ja?
2: No, queda un altre.
1: Vale, no me'l diguis perquè no me'n recordo.
2: Que serà com una resorpresa.
1: Sí.
2: Magic Maze.
1: Magic Maze
2: el vam provar a la Fira de Tarragona, el TGN Juga.
1: TGN Juga, no es diu?
2: Que sempre dic TN. Bueno. I ens va agradar, i aleshores també el vam posar a la carta als Reis. I l'hem pogut provar amb més gent, adults, i ens hem quedat amb ganes de més.
1: I els ha agradat bastant, sí.
2: Ganes de més. Si no el coneixeu, d'aquest ens farem un tutorial en breu, perquè és molt guapo.
1: És xulo, sí. A més, el començament xoca, perquè és un joc cooperatiu... però sense torns.
2: Sí, en temps...
1: És en temps real.
2: Simultani, no?
1: Sí, i llavors que tu... Cada personatge és responsable de fer certes accions sobre els personatges, que sempre són els mateixos...
2: Que hi ha en el tauler.
1: En el tauler.
2: I aleshores, clar, si jo l'únic que puc fer és avançar des de la meva posició cap endavant, doncs només puc fer avançar els peons cap allà. Si hi ha una paret, m'he d'esperar que algú altre els desplaci per trobar el passadís.
1: Perquè...
2: No es pot parlar.
1: No es pot parlar. I només pots mirar fixament... sense dir res, mira fixament o fer servir com una espècie de tòtem per posar-li davant algú de dir-li, escolta, pots fer una cosa que no estàs fent, però no es pot parlar. I clar, això és un joc també molt party, molt divertit i de molta compenetració. Ah, sí, clar, home, aquest!
2: Ara, és que en Jordi acaba de veure l'últim,
1: sí.
2: Que deia que no el recordava.
1: No me'n recordava.
2: Que és el Seven Wonders Architects, que ha sigut la triomfada d'aquestes festes per nosaltres.
1: El
2: va cagar el tió, per tant, hem tingut tot el Nadal a casa. S'explica molt fàcil. No vol dir que sigui senzill, perquè té diverses coses que s'han de tenir en compte, no? Diferents maneres d'obtenir punts o avantatges, i per tant has de tenir en compte diverses coses, però ha triomfat molt. A casa ha triomfat molt.
1: I a més, és senzill pel que fa a accions disponibles, diguem, perquè o agafes una carta del veí de l'esquerra, del de la dreta o del mig. Llavors, les decisions són fàcils, entre cometes. Llavors, clar, és un joc que aquí la caixa posa...
2: Però hi ha 5 tipus de cartes, i ja està.
1: Clar.
2: Tipus de cartes.
1: A mi m'agrada perquè és com el Seven Wonders, que l'havíem jugat molt, amb bastanta gent...
2: Ui.
1: Aquest també és fins a 7 jugadors. Evidentment, cadascú pot portar una meravella. I és molt semblant al Seven Wonders pel que fa a l'essència, no? I al tema de les batalles i aconseguir recursos, no? S'assembla bastant, però jo crec que és com... Han baixat un puntet. És com més infantil, però a mi m'agrada molt. O sigui, m'agrada molt perquè són partides molt ràpides, es construeix ràpid, cada partida és molt diferent, realment, depenent del que toqui.
2: Hi ha factor estratègia, hi ha factor sort.
1: Factor sort, i és el que hem dit, jugant amb nens, el nen obsessionat amb una sola cosa, al final li sortia bé i guanyava. Tot i que t'he de dir que tu no has guanyat mai aquest joc.
2: Ho tens apuntat, no?
1: Sí.
2: No puc,
1: he guanyat molt. Amb aquest estic guanyant moltíssim, eh? Potser per això m'agrada tant.
2: No passa res. De fet, els jocs que més m'agraden no guanyo mai.
1: És veritat. Però no. També que és molt recomanable, eh?
2: No, doncs fins aquí els jocs que han arribat a aquestes festes a casa. Si voleu més informació d'algun d'ells, ens escriviu. Sí, més opinió, més ressenya, més tutorial, ens escriviu i ens posem a treballar.
1: Hi ha un que no hem portat, ara ho he vist.
2: Ai.
1: Hi ha un portat, el Trio.
2: El Trio, és veritat, que també el va quedar el Trio, que també el van provar, ens el va ensenyar el Pep Plana, de la Taula Plana, el Té Gent a Jugar, i també ens va agradar, i també el van posar a la carta de... Bueno, el Tio, ens el va cagar el Tio.
1: Sí, un joc molt senzillet també, mal per jugar amb gent, s'explica superràpid.
2: Però molt pim-pam, i moltes ganes de... Fem-ne un altre.
1: Sí, molt filler, però està molt bé. I estava mirant aquí també el que hem jugat, val? Perquè ens vam proposar també reduir una miqueta l'antiludoteca, aprofitar aquests dies, i ho vam aconseguir perquè vam jugar al Whale Riders, que està bé.
2: I després tot el que hem aconseguit?
1: No, espera, però comento una miqueta. El Whale Riders...
2: Inicia?
1: Sí. Bueno, no està mal. A mi se'm queden una miqueta insults, però bueno, està bé.
2: Però perquè no hem posat cap de les variacions això que li donen una miqueta més.
1: Sí, però és que tampoc... No, bueno, és un de... És pick and deliver, sí, no? Perquè has d'anar pillant...
2: complir comandes.
1: Contractes, exacte. Sí. I bueno, està bé, unes mecàniques que estan curioses, però bueno, no, res espectacular. I el ET... Que el teníem pendent, l'ET.
2: El teníem de fa molt de temps. Aquí un missatge pel Pep Plana, també, que també el va comentar amb el mateix pack, no? Els Goonies, ET...
1: Bueno, clar, és que tots aquests que són de Funko, crec que tots són de Funko Games, que diria, però bueno, que estan basats en pel·lícules dels anys 80, tots tenen una mecànica similar, perquè a mi, per exemple, va recordar també els de Regreso al Futuro, una miqueta, però estan molt ben tematitzats, a mi m'agrada molt. Has d'anar amb les bicis...
2: I que som uns nostàlgics, Jordi, al final, saps? Bueno, això també li dona un punt,
1: i que també...
2: perquè t'hi veus, estàs veient les imatges de la pel·li, estàs... això, i li dona un toque, i no és una tonteria de joc.
1: És que això t'anava a dir, que,
2: o sigui,
1: l'envoltori està molt bé... Crec que se'ns ha acabat la música.
2: Sí,
1: tanta
2: i se'ns acaba el temps del programa. M'has dit que havíem de parlar d'una altra cosa.
1: Res, que només volia dir que l'envoltori està molt bé, però que el joc en si també, o sigui, és un joc que pica, que està bé, està ben tematitzat i molt interessant.
2: Estem contents amb haver reduït en aquest aspecte l'antiludoteca. Sí. Posa'm la intro del Dragoner.
1: Tot i que l'hem fet créixer una miqueta amb el que ha entrat, tot i que hem jugat bastant. No he posat la intro del... Què has dit?
2: Pregoner, Juganer.
0: El pregoner juganer.
1: Doncs anem a sac.
2: A sac, a sac. A sac ha sigut l'adquisició de Devir de qui ha adquirit? A Maldito Games.
1: Sí, que primer va començar tot com una inocentada.
2: No,
1: i a més van fer com una inocentada, es veu.
2: Sí.
1: Jo me la vaig perdre, però després vaig veure que sí.
2: El dia 28 de desembre van publicar a les xarxes un vídeo en què el senyor de
1: Alamo, Maldito, no, es diu, sí. I el Xavier Garriga...
2: Els hi portava jocs de Maldito a Devir, no? Sortien les cares visibles de Devir i tal, rebent els jocs i era com un ja-ja, no?
1: Mira. Oh, que buen rollito.
2: Sí. I rumorologia una miqueta de ui, aquests faran negocis i tal, i l'endemà van dir, no era una innocentada, és veritat, ens creem una sinergia aquí de que bàsicament Devir ha comprat Maldito.
1: Sí,
2: i
1: a
2: ja
1: més
2: està.
1: Va haver-hi com comentaris, no, de no, és una col·laboració, no sé, perdona, o sigui, és una compra en tota regla.
2: Sí, sí que és veritat que el senyor aquest es queda treballant allà, la marca d'inici es manté, diem d'inici perquè sempre diuen que es manté tot i bueno, del que passarà el temps i diuen... Ja no sé, en el moment en què dius vaig a renovar el logo o me'l carrego.
1: Clar, no, és que dins... ostres, mira, no estan funcionant bé les ventes. Perquè a més també volen fer, no?, per ampliar mercat a Amèrica del Sud...
2: Clar, això teòricament a Maldito li va bé perquè l'estructura de Devir és molt més potent. Vull dir, això no...
1: Jo...
2: És el que és.
1: Sí, però a mi aquestes coses se'n saben greu. Hi ha molta controvèrsia també. No, serà bo, no serà dolent, no sé què. A mi... En general, amb tot el que sigui reduir, em sembla fatal. Perquè al final sembla que tot passi per... Mira, vaig a fer una idea que m'agrada molt, que em motiva molt, vaig a muntar un negoci...
2: I a vendre-me-la.
1: Exacte. Exacte. Sí, que no. Vulguis o no vulguis, després potser també vaig... No sé qui ho comentava, vaig llegir, que deia que era el... No sé si el mateix Alamo, no?, que sabia... Era un tema que li apassiona els jocs de taula i que, pel culpa del negoci, com que s'estava cansant, no? Diguem, d'allà... Clar, en la que ho has de convertir en un negoci...
2: Clar, és com un mestre de...
1: I mira, vull
2: de,
1: tornar a fer...
2: De l'escola bressol amb fills. Sí. Doncs què fas? No.
1: Bona comparació, sí.
2: També és veritat que Maldito Games tenia, o té, molt bon nom per l'atenció al client, i Devir no.
1: Devir no tant.
2: Què passarà amb això? I Maldito Games portava moltes coses amb les seves expansions, amb el seu seguiment dels jocs, i Devir no.
1: Sí, llavors, jo el que he pogut sentir també o llegir és que la idea, no, és com que Maldito sigui la branca dura de Devir, no? Que Devir és com més familiar, més això, i llavors que serà com una submarca...
2: I Machacona?
1: Clar, i a mi també és el que em cansa molt...
2: És que tenim prejudicis.
1: No, no, prejudicis, perdona. I vull veure les campanyes de publicitat de quan comencin a treure jocs. Clar, jo et dic, quan tot està sota un mateix paraigües o sota una mateixa veu o unes mateixes veus, al final això jo crec que no beneficia a ningú. No beneficia
2: I
1: ningú
2: parlem, doncs, en un minut de
1: l'altra notícia.
2: Atomo, que ha absorbit, adquirit, no ho sabem ben bé, GDM.
1: Exacte, que això també ens preocupa una miqueta seguint la mateixa línia, no? De que era com una editorial petita, però que s'havia aconseguit posicionar bastant bé, GDM, sí. I una editorial que publicava jocs en català. Llavors, Atomo, crec que és d'Andalusia, diria que sí. Nosaltres tenim uns quants jocs d'Atomo, ens agraden els jocs que fan i tal. I una miqueta el mateix. Aquí és una miqueta també, bueno, la inversa no, el mateix, no? Com el catàleg de GDM abarca molt més... El d'Atomo és com més infantil, més filler, més això, i amb això pues, ampliaran, suposo. Però a mi em segueix...
2: També diuen que mantindran la marca, però a mi el tema
1: com,
2: de la marca
1: m'ho no,
2: no puc
1: sé.
2: Creure, perquè al final és com dir, és com posar-li un nom a aquesta tipologia de jocs que treus, i el nom pues, continua sent GDM, no?
1: Sí,
2: en aquest
1: però
2: tipus de jocs.
1: Com...
2: Però el tema de l'idioma sí que em preocupa i m'agradaria que algú em contestés.
1: Exacte, sí, això estaria bé, no? Bé, hosti, què passarà ara amb els jocs en català? Però també és això, qui se'n recorda ara, no?, d'Edge. Per exemple, nosaltres tenim molts jocs d'Edge, i Edge, no, ara Edge es veu que és la secció de rol de Fantasy Flight, crec, no?, o alguna cosa així.
2: Escolta, farem una cosa, Jordi, sí. Buscarem més informació, anirà sortint més informació, perquè fa relativament poc que ha passat tot això, llavors la informació encara està allà
1: sí.
2: Comprimida.
1: I ja
2: buscarem més informació i ja us anirem parlant a veure...
1: Sí.
2: A veure. I si no, pues, com un dia en les carreres, hagan sus apuestas.
1: Això no va dir. A veure, i quina opinió us mereix a vosaltres? No? Comenteu a veure si estàveu al tanto, que segur que sí, i què en penseu?
2: Sí, la nostra audiència està molt ben informada, i si no, per això estem aquí.
1: Sí, sí.
2: No, si feia, no hem fet el programa no jugarem tot l'any, encara, tota la temporada.
1: Bueno, aquest se'l mereixia.
2: Sí. Doncs fins aquí el programa d'avui. Recordeu que ens podeu escoltar a una codinenca, al 107.2 de l'FM. Sempre he de mirar el cartell per poder equivocar-me. El podcast també a la web d'Ona Codinenca, al nostre canal de YouTube, seguir les nostres tonteries per Instagram i us desitgem que aquest gener estigui anant molt bé i que tot la resta de l'any sigui molt juganer.
1: I, sobretot, que no deixeu de jugar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Salvador Illa ha de presentar a aquesta hora la conferència El futur és aquí per explicar els reptes que afronta Catalunya en la pròxima dècada. Jordi Fortià.
3: La conferència es fa al Museu Marítim de Barcelona coincidint amb els 2 anys de mandat. El president té previst parlar també d'habitatge o de la transició climàtica.
2: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet l'arrencada del curs a Lleida.
2: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
4: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.
5: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut.
2: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors.
3: La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. El foc continua actiu però estable i treballen 13 dotacions de bombers per impedir que es propagui. Gerard Valls és el cap d'intervenció dels bombers.
6: El punt crític d'aquesta intervenció és aquests soterranis que comuniquen els diferents sectors. Llavors la nostra prioritat és sobretot que no passi d'aquest sector cap als altres.
2: En cultura, comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.

0: contra el Rayo Vallecano.
1: Avui acaba la cinquena jornada de la primera divisió amb un Villarreal Betis i demà el conjunt blanquiblau inaugura la sisena jornada del calendari contra el Rayo. Els blanquiblaus volen sumar la tercera victòria consecutiva.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
3: Bona tarda, una situació completíssimament estiuenca, la que una altra vegada estem tenint avui. I és que, per exemple, a les comarques de Girona, a molts indrets, hem passat dels 35 graus de màxima, una calor extrema, que de fet també és palesa a la resta del país. Molts indrets, per sobre dels 30 graus, moltes hores de sol, a més, és un ambient completament net i del tot transparent, pica molt el sol i, per tant, déu-n'hi-do com s'enfila aquesta temperatura. En vista d'aquesta propera nit, també el dimarts al matí, una altra vegada baixarà en picat aquesta temperatura. Per tant, a l'interior del país almenys, també a les valls del Pirineu, tornarem a tenir un ambient més fresquet. Però arran de mar ja quedarà més xafogós el panorama, amb alguns núvols enganxats a la Costa Brava al matí i a la tarda algun núvolet decoratiu cap al Pirineu. Però atenció, perquè el dimarts, en el cas de Ponent, de l'Ebre i de les valls pirinenques, encara farà més calor que avui. Un temps que, en vista el dimecres, sí que canviarà d'una forma més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7 i retencions de Sant Cugat a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que hi ha hagut a Barberà però que ja s'ha pogut retirar. També hi ha lentitud i aturades a Barberà en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7 i retencions entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B23 hi ha cua d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. A la C32 a l'autopista del Garraf hi ha lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. És la C31 i a qual l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Dalt, a la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat per uns vehicles que ocupen un carril a l'altura d'Horta en sentit Llobregat. A la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià a Bonpastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Molt pendents a aquesta hora de la conferència que ha de pronunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb els 2 anys de mandat.
5: Sota el títol El futur és aquí, el president vol exposar una reflexió sobre el context internacional i el paper que ha de jugar Catalunya davant dels principals reptes de la pròxima dècada.
0: Com dèiem, serà la intervenció del president Salvador Illa en el mateix escenari que fa 2 anys va presentar el projecte polític Unir i Servir, amb què va fixar les línies mestres de la seva proposta per Catalunya.
5: La conferència d'avui ha d'abordar qüestions com l'accés a l'habitatge, la millora de la productivitat, la transició climàtica i la formació. L'acte arriba en un context marcat per la incertesa internacional i els debats sobre el model de creixement, la competitivitat econòmica i la cohesió social. En aquest marc, el president vol plantejar una intervenció centrada en les perspectives a futur, més que no pas en l'anunci de mesures immediates.
0: I la conferència d'avui també ha de servir com a punt de partida d'una setmana d'activitats impulsades pel govern.
5: Segons l'executiu, els consellers participaran durant els dies següents en actes i trobades arreu del territori per aprofundir en els principals àmbits de govern i els reptes a futur.
0: Com dèiem, pendents d'aquesta conferència, de seguida que comenci anirem en directe d'habitatge, però precisament n'ha parlat també l'Ajuntament de Barcelona avui, que cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT perquè hi promoguin 1.500 pisos assequibles en 10 anys.
5: Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret a superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i sistema de finançament.
0: Mont Carvajal.
6: Els sindicats rebran 3 solars abans d'acabar l'any per construir-hi 179 habitatges. Seran a Sant Andreu i Horta-Guinardó. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els sindicats recuperin el paper important que tenien en la producció d'habitatge protegit.
7: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge.
6: La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha explicat que els posaran a disposició de cooperatives.
8: Per tant, nosaltres no venim a fer aquí de promotora immobiliària. Per això, mitjançant convenis, posarem a disposició de diferents cooperatives el sòl

0: municipal s'edita en dret de superfície.
1: La titularitat del sòl sempre serà pública.
2: I en àmbit estatal, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que entraria 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts, sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanyar 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
2: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
4: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
2: I encara en l'àmbit polític, el Pla BEO continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lents de contacte a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo.
5: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar. Una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
5: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Cada 3 nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Més titulars de la jornada. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
8: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
9: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
8: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
2: I també avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URB ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: 2 anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici l'edifici de l'any 1976.
11: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
10: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quatrimestre.
2: I també ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats.
3: Entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
2: Un incendi en una empresa tèxtil a Mataró ha obligat a evacuar 200 treballadors. La columna de fum ha estat visible durant bona part de la tarda. Mataró Ràdio, Laura Cera.
12: L'acumulació de material ha fet que les flames es propaguessin de manera molt ràpida i amb molta virulència. És per això que des d'un inici l'estratègia dels bombers s'ha centrat en contenir el foc dins la nau afectada i evitar que es desplacés cap a altres edificis del complex que estan connectats per un passadís subterrani. No hi ha hagut ferits. Tots els treballadors de l'empresa tèxtil han pogut sortir pel seu propi peu de seguida que s'ha originat el foc per causes que en aquests moments encara es desconeixen. Els bombers esperen poder controlar el foc en les properes hores. De moment està estabilitzat amb aquestes flames contingudes i han actuat amb 13 dotacions i 35 efectius, alguns dels quals encara remullen la zona per intentar extingir aquest incendi que ha deixat una gran columna de fum negre des d'un inici que s'ha vist des de diferents punts de Mataró i també d'arreu de la comarca. De fet, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut en molt poca estona més d'una setantena de trucades alertant d'aquest foc.
2: I Junts Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
13: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
14: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
13: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En l'àmbit sanitari, el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat gaire a la seva recuperació.
3: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància en la que es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
15: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment.
2: Més coses. L'alcaldessa de Ribera d'Urgellet reclama millores de seguretat a la Nacional 260 després dels accidents mortals del cap de setmana. De moment, Trànsit estudia intensificar els controls. Ràdio Seu, Pep Graell.
16: L'alcaldessa del municipi alurgellenc de Ribera d'Urgellet, Josefina Lladós, ha reclamat que el govern espanyol, titular de la carretera nacional 260, millori la seguretat de la via. Les queixes i mobilitzacions històriques giren entorn de tres motius principals: la seguretat dels vianants, l'alt risc d'accidents i el greu deteriorament de l'asfalt.
17: És una història d'anys i anys i anys i anys en què sempre es demana al govern espanyol que hi faci una inversió com cal i no hi ha manera. I la inversió com cal vol dir doncs, que segurament s'haurien de treure dels calaixos, els estudis, informes que fa molts anys s'havien fet de valorar si calia fer algun túnel, si calia fer alguna obra de molta més envergadura.
16: Lladós ha notat que la nacional que uneix les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà és un tram complicat de molts revolts que alhora és molt atractiu pels motoristes i això comporta que massa sovint s'hagin de lamentar accidents, sovint tràgics.
2: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell quatre cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades a Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
18: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
3: Els fitons són balisses que s'agregaran al carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
2: Encara en relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona.
3: La línia T4 reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
2: I avui ha entrat en funcionament el nou horari de l'autobús que connecta els dos Arenys amb l'Hospital de Mataró, un servei que fins ara només es prestava al matí i ara s'amplia a la tarda. Els usuaris ho han rebut amb molta il·lusió. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
19: Les expedicions a la tarda permeten tornar a Arenys sense haver d'agafar busos urbans de Mataró i el tren. Aquesta incomoditat queda ara solucionada, i així ho expressaven els usuaris de la línia.
20: Fantàstic, eh? Molt bé, molt contenta, perquè, clar, sempre tenia que baixar a l'estació, agafar fins a Mataró, Mataró agafar el bus per pujar de dalt i era un xou. I ara és una meravella.
21: Molt bé, trobo, perquè no hi havia bus, llavors havies d'agafar el tren. I és que ja tenim una edat o tenim dolències, el tren va ara que com plens com sardines, no et pots asseure. I trigues molt de temps.
22: Ja era hora, eh? És un servei necessari pel poble, senzillament, perquè vull dir, els que no tenim cotxe, tenim d'anar a agafar el tren, i del tren, si hem de pujar a l'hospital, tenim d'agafar tren i autobús. I clar, és una excursió.
23: Abans tenia que tornar amb un autobús fins a l'estació, de l'estació fins aquí a Arenys, i d'Arenys fins a casa del de tot. I ara amb això és una meravella. Per la gent que tenim poca mobilitat, ha sigut, vamos, la salvació.
19: Arenys de Mar, a més, està tramitant obtenir una nova línia de bus entre la vila i l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
24: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
25: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
24: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
2: Més manifestacions. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro.
26: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
27: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, a veure fins on s'arriba.
0: nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
26: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
2: Comença en cultura a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte del Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
4: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases. La primera fase és de la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
1: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol donarà el tret de sortida a la sisena jornada de la Lliga aquest dimarts a les 7 de la tarda contra el Rayo Vallecano. Els pericos són vuitens amb 7 punts, mentre que els madrilenys ocupen la setzena posició amb 4. Els de Manolo González volen donar continuïtat al seu bon inici de temporada i en cas de guanyar contra els madrilenys, l'Espanyol encadenarà 3 victòries consecutives. Escoltem Manolo González, entrenador dels catalans.
3: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: Un partit que es jugarà a Butarque, a Leganés, perquè el Rayo encara no pot jugar a Vallecas, al seu camp. El torn del Barça arribarà dimecres a 9:45 de la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou. Els de Hansi Flick arribaran a la cita liderant la classificació amb 15 punts de 15 possibles. Qui ha parlat d'aquest bon inici de temporada del Barça és el nouvingut Anthony Gordon.
4: Esperava guanyar tots els partits, però potser no per 5 gols, així que he de dir que no. Crec que hem tingut un inici de temporada increïble i crec que si digués que esperava 5 gols no seria veritat. Entrenar prepara per al partit, així que si entrenes dur el partit es torna molt més fàcil perquè jugues contra els millors jugadors als entrenaments i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar, tot el que això implica. Després vas al partit i l'equip contra el qual juguem no té els jugadors contra els quals juguem en els entrenaments. Així que si entrenes dur, el partit es torna més fàcil.
2: Bàsquet, el Barça respira tranquil després de saber que Darío Brizuela no té una lesió greu. El jugador basc es va fer mal durant la final de la Lliga Catalana d'aquest diumenge. Per qui no ha tingut tanta sort és l'Ilerna Lleida Matumane Diany, que s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Una lesió que també va patir durant la Lliga Catalana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Sabies que...
7: Hi ha una granota que literalment pot fer desaparèixer bona part de la seva sang. Es tracta de la granota de vidre, un amfibi d'Amèrica Central i del Sud que té la pell tan transparent que permet veure els seus òrgans interns. Però el més sorprenent passa quan dorm. Durant el descans, aquesta granota aconsegueix fer-se encara més transparent perquè retira una enorme quantitat de glòbuls vermells de la circulació sanguínia i els emmagatzema dins del fetge. Això pot arribar a afectar el 90% dels glòbuls vermells que circulen pel seu cos. El fetge, aleshores, augmenta considerablement de mida i actua gairebé com un dipòsit de sang. Quan la granota es desperta i torna a estar activa, allibera progressivament aquests glòbuls vermells i recupera la seva circulació habitual. I per què fa aquesta maniobra tan estranya? Doncs els investigadors creuen que la transparència addicional li serveix per camuflar-se millor mentre dorm, evitant que els depredadors la detectin. El més extraordinari és que acumular tants glòbuls vermells podria provocar coàguls en molts altres animals, però la granota de vidre sembla tenir mecanismes especials per evitar-los.
0: El diccionari TermCat.
8: Paraules noves que ja pots dir.
0: Tecnologia profunda. Tecnologia innovadora fonamentada en els darrers avenços de la ciència i la tècnica que s'orienta a resoldre problemes complexos que tenen un gran impacte social.
9: Tecnologia profunda és la forma catalana normalitzada equivalent a l'anglicisme Deep Tech, encunyat el 2014 per l'experta en gestió empresarial Swati Chaturvedi. Les tecnologies profundes estan molt associades al món de la recerca i les desenvolupen empreses emergents, que normalment són empreses derivades, és a dir, sorgides de l'àmbit universitari. És com hauríem de referir-nos a les start-ups, empreses emergents, i a les spin-offs, empreses derivades. Qualsevol altra cosa...
8: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dilluns 14 de setembre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Pigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que partits i entitats reivindiquen la defensa del català en els actes de la Diada. 8 dones i 4 entitats reben les mencions d'honor Vila de Sant Feliu de Codines. Un motorista de 28 anys mor en un accident a la C-59 a Caldes de Montbui.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dilluns 14 de setembre recollint el que ha donat de si la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya als nostres municipis. Partits i entitats de Sant Feliu de Codines han commemorat l'11 de setembre amb la tradicional ofrena floral als màrtirs de 1714, que s'ha fet a la plaça 1714. Un acte commemoratiu però també reivindicatiu. Hi ha assistit la Gemma Permanyer.
2: La Diada de Sant Feliu ha començat amb les ofrenes florals a la plaça 1714, on s'hi han aplegat desenes de codinencs. El cartell d'aquest any ha presidit l'espai durant tot l'acte. És obra del dissenyador local Miquel Tura i simbolitza un au fènix que reneix d'entre les cendres, un element que l'alcalde Pol Cabotí ha destacat en el seu discurs.
3: No és una història qualsevol. Retre homenatge als herois del 1714 és posicionar-se clarament a favor de que Catalunya pugui tenir un estat que no depengui d'Espanya. I ho veiem, aquesta violència, aquesta mateixa submissió, la veiem, doncs, per exemple, aquest mateix any, el 2026, quan l'Alguer, un noi de 16 o 17 anys, va rebre una pallissa brutal en mans de la Policia Nacional per portar una estelada en un partit a ells. A ells, Països Catalans. Fins i tot en el nostre propi país no ens deixen ser qui som.
2: Cabotí també ha destacat el fet que en aquesta plaça hi unegi l'estelada des de que es va constituir l'actual govern. De fet, el PSC no participa d'aquest acte des de l'11 de setembre de 2023 per la presència d'aquesta bandera. El consistori, Primàries Codines, Junts per Sant Feliu de Codines, Junts per Catalunya i Esquerra han fet ofrena floral. Els partits, a més, han fet discursos. Primàries Codines s'ha centrat en la defensa de la llengua catalana, la llibertat individual i el dret a decidir. Escoltem Oriol Rifà.
4: I perquè, malgrat els anys de repressió, de renúncies i de promeses incomplertes, no hem deixat de ser un poble que vol ser lliure. L'estat espanyol ens ha demostrat massa vegades que no està disposat a reconèixer plenament la nostra sobirania. Ho hem vist quan hem volgut votar, ho hem vist en la repressió contra l'independentisme i continuem veient cada vegada que la nostra llengua és qüestionada, atacada o relegada.
2: Junts per Sant Feliu de Codines ha fet una mirada al passat i especialment a la resistència de Catalunya durant més de 300 anys, malgrat els intents d'esborrar-la. Però el seu portaveu, Pere Pla de Vall, també ha fet una mirada al futur, reivindicant la cultura, la identitat i els serveis públics.
5: El patiment d'ahir és la victòria del demà. Mentrestant, però, cal no deixar de banda que per tenir una pàtria plena cal seguir caminant junts, colze a colze, enfortint els nostres serveis públics, la sanitat, l'ensenyament, la seguretat i els serveis assistencials, que darrerament estan patint una crisi de creixement. Catalunya té més habitants que mai, més diversitat que mai, més gent gran que mai i necessitem que els nostres impostos s'amollin a les necessitats reals de la població o correm el risc de trencament social, que en el nostre cas també seria d'identitat nacional.
2: Junts per Catalunya ha destacat els 50 anys de la recuperació de la Diada amb la gran manifestació a Sant Boi, en la que es va reclamar la llibertat, l'amnistia i l'autogovern. Escoltem Martina Codina.
6: Perquè la llibertat d'un país no es conserva sola. Cal defensar-la. I avui, Catalunya continua tenint reptes importants. La defensa de la llengua. Un autogovern sovint limitat. El dèficit d'inversions. I la necessitat de construir un projecte nacional ambiciós i compartit. Davant d'això, no podem resignar-nos. Cal treballar per un país més lliure, més fort i més conscient de la seva identitat.
2: Esquerra ha recordat els 100 anys dels fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià, així com la vigència de treballar per la independència. Escoltem Dani Fonoll.
7: Una Catalunya diversa i inclusiva, orgullosa de la seva llengua i de la seva cultura, però oberta a tothom que vulgui formar part d'aquest projecte compartit. I sabem que per fer tot això necessitem més capacitat de decidir. Necessitem poder decidir sobre els nostres recursos, les nostres infraestructures, els nostres serveis públics i, sobretot, allò que afecta la vida dels catalans i les catalanes.
2: El Centre Excursionista, el grup de comerciants, Ona Codinenca, el grup de treball Pompeu Fabra i la societat civil també han fet ofrenes florals i parlaments. Jordi Joan, en representació de la societat civil, que va penjar estelades durant el pas del Tour de França per Sant Feliu, ha cedit a l'Ajuntament una estelada de grans dimensions. L'acte s'ha acabat amb el cant de la senyera, dinamitzat per Núria de Dinyà.
0: L'acte institucional de la Diada Sant Feliu de Codines s'ha fet al jardí del Museu de Can Xifreda, on s'ha fet el lliurament de les mencions d'honor Vila de Sant Feliu de Codines a aquelles persones o entitats que han treballat en benefici del poble i del país. Aquest any s'ha reconegut la tasca de 8 dones i de 4 entitats. Ens en dona més detalls la Gemma Permanyer.
2: Pilar Sala, Maria Rosa Riera, Maria Assumpció Segalés, Pilar Tura, Carme Tura, Montserrat Fontrodona, Tresina Plana, Roser Espinet i Maria Pujol han rebut mencions d'honor Vila de Sant Feliu de Codines aquest divendres en l'acte central de la Diada de l'11 de setembre al municipi. Un guardó que també han rebut les entitats La Tienda, l'Agrupació Sardanista i les comissions de Reis i de Festa. Les mencions reconeixen trajectòries o el compromís col·lectiu de persones i entitats del municipi que amb la seva tasca contribueixen a fer un poble i un país millor. Pilar Sala Vergés, modista de professió, va aprendre l'ofici quan tenia 14 anys i des de ben jove ha compartit el seu coneixement amb els altres. Als 17 anys ja ensenyava a cosir a dones immigrants al barri de Sants i posteriorment amb l'associació Aret, durant dècades ha ensenyat a cosir a la presó de dones de Batràs. També ha fet classes de patchwork al casal de la gent gran. Té 95 anys i continua compartint aquest coneixement. Albert Serrats, presentador de l'acte, li dedicava aquestes paraules.
8: Una trajectòria marcada per l'esforç, la constància i la generositat i la voluntat d'ajudar els altres. Per tota una vida dedicada al treball, a l'aprenentatge, a l'ensenyament i al servei als altres, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines et reconeix aquesta menció d'honor de la Diada de l'11 de setembre.
2: Maria Rosa Riera Conti, coneguda per moltes generacions com la Mari de l'Escola Jaume Balmes, ha rebut la menció en reconeixement a l'impuls del programa L'èxit de lectura entre infants durant 14 anys, fent de la lectura una eina d'oportunitats pels infants del municipi. La menció reconeix la dedicació, el lideratge i el compromís de la Mari per fer que la lectura sigui una oportunitat per moltes generacions i que la vegin com alguna cosa més que una tasca escolar. Escoltem Mari Riera.
9: Això està científicament demostrat, que una bona comprensió lectora implica un bon èxit escolar. Una cosa va junt amb l'altra. I la manera de portar-ho a terme aquí en el poble és un 1x1, bueno, tot arreu, el programa és així. Vol dir que una persona més experta acompanya una criatura amb les seves lectures. Així que doncs, li ensenya les estratègies, li dona maneres de fer, però sobretot li dona seguretat, li dona confiança. I és des d'aquesta confiança que el nen pot créixer, pot estimar la lectura i pot aprendre.
2: També s'ha lliurat una menció a les mestres de català del casal d'avis, Maria Assumpció Segalés, Pilar Tura, Carme Tura, Tresina Plana, Roser Espinet, Maria Pujol i Montserrat Fontrodona, per la seva dedicació, generositat i compromís amb la llengua catalana, dones que al llarg dels anys han dedicat temps, coneixements i paciència a ensenyar el català al casal d'avis, una tasca que ha permès que moltes persones grans que parlen català però no el saben llegir o escriure l'aprenguin. Escoltem Carme Tura.
10: Aquesta oportunitat que ha donat l'Ajuntament, però sobretot el casal d'avis, que és qui ha promocionat el català entre la gent gran, i sobretot donar les gràcies a tota la gent interessada en aprendre el català, perquè això vol dir doncs, que la nostra llengua romandrà viva.
2: La Tienda, l'entitat especialitzada en la música màquina, que munta festes a la sala del centre cívic, ha complert 25 anys i ho celebrarà aquesta festa major. Ha rebut la menció d'honor per la seva aportació a la vida cultural i musical de Sant Feliu durant un quart de segle. Francesc Estorgó ha parlat en nom de la Tienda.
11: Bueno, només agrair pues, a tot aquest equip que ha tingut la constància de 25 anys, no ha sigut fàcil, hem passat de tots colors i bueno, a tot el poble per apoyar-nos sempre i, bueno, i avui pues, a l'Ajuntament per reconèixer el treball que hem fet durant 25 anys. Així que, bueno, moltes gràcies i visca Catalunya.
2: També ha rebut la menció l'Agrupació Sardanista de Sant Feliu per 25 anys de trajectòria i per haver mantingut viva la tradició i haver-la traslladat a les noves generacions. L'agrupació ha convertit la sardana en un punt de trobada entre persones per compartir i per fer poble. Antoni Capdevila és el president de l'Agrupació Sardanista.
12: 25 anys, són molts anys. La llàstima és que no només han passat per les sardanes, sinó per nosaltres també. Vull dir que també ens hem fet molt gran. Sembla estrany, però els anys van passant i no tenen compte. Com ha dit la tienda, ens hem vist de tots colors i de tota manera, però aquí estem, lluitant, i en aquest moment estem en un moment realment bo, en el món de la sardana. Aquest moment de Sant Feliu està molt bé. Però sempre dic el mateix. No només és la Junta que tenim aquí dalt, sinó també el poble de Sant Feliu, que sempre ha estat al nostre costat. Sempre que hem fet una ballada, sempre que hem fet un acte, sempre que fem la plec, sempre els hem tingut al nostre costat. I això sembla que no val molt, perquè per molt que fem nosaltres, si vosaltres no hi sou, no sabeu res. Per tant, moltes gràcies a tots vosaltres i l'aplaudiment no només és nostre, sinó que també és vostre.
2: La vetllada també ha reconegut amb una menció la tasca de dues comissions clau per mantenir les tradicions i les festes dels codinencs. La Comissió de Reis, que s'encarrega que la nit més màgica de l'any tingui tota la màgia, i la Comissió de Festes, que, entre d'altres, organitza i programa la Festa Major, que aquest any fa 20 anys que es va crear aquesta comissió. Lluís Vilalta ha parlat en nom de la Comissió de Festes i Francesc Roure en nom de la Comissió de Reis.
13: Major, si no hi hagués entitats, tampoc hi hauria Festa Major, per més comissió que hi hagués. Per tant, agrair, primer que tot, bona diada a tothom. Agrair als ajuntaments, agrair als entitats, agrair a tota aquesta gent que fa possible que Sant Feliu sigui un poble viu.
14: Com deia, la nit és una, és màgica, però per nosaltres la feina comença molts mesos abans. Passat Festa Major ja ens posem a treballar i la nit de Reis, com deia, la nit més màgica no seria el que ha estat durant aquests 20 anys sense tota aquesta colla de gent i molta més gent que avui no ha pogut ser aquí amb nosaltres. Per tant, jo crec que la menció, sense tota aquesta gent que hi ha darrere, que ha pencat moltíssim cada nit, doncs seria impossible.
2: A banda de les mencions, s'ha lliurat un reconeixement al jove Ernest Codina Vilarrasa per haver assolit un 9,4 a la selectivitat d'aquest any, la segona millor nota de la comarca.
15: Segon de batxillerat ha estat un curs difícil, no us enganyaré, que requereix constància des del primer dia. I res, només agrair a la meva família, al professorat i també a totes les persones que m'han acompanyat en aquest camí i també a l'Ajuntament. I res, moltes gràcies per aquest reconeixement. Em fa molta il·lusió compartir-lo amb tots vosaltres.
2: L'acte ha estat presentat per Albert Serrats i Clàudia Mir i s'ha tancat amb la lectura del manifest institucional, que ha estat el de l'Associació de Municipis per la Independència. A més, a petició de l'agrupació sardanista, s'ha fet una petita ballada de tres sardanes, una iniciativa que ha sumat bona part del públic assistent a l'acte i que podria repetir-se en properes edicions de les mencions d'honor.
0: I a Caldes de Montbui, l'11 de setembre va estar marcat pels discursos en defensa de la llengua i de Catalunya. L'acte central, però, va continuar sent la tradicional ofrena floral del dia 11 de setembre, en una plaça 11 de setembre plena de veïnes, entitats locals i esportives que van voler homenatjar i celebrar la diada. Abans, però, l'acte institucional es va iniciar amb el ja tradicional Pilar de la Senyera i uns segadors a càrrec dels castellers, i van ser les autoritats locals qui van iniciar els parlaments institucionals. En acabar aquests parlaments, es va iniciar l'ofrena, que va anar acompanyada de les corals de Caldes, que van interpretar el Rigodon Som Calderins de Climent Cuspinera. Els actes, com en anys anteriors, van extendre's al llarg de dissabte i diumenge, amb la presentació del repte dels 21 dies per l'en català, la 14a marxa de torxes per la independència o l'actuació castellera de diumenge. I ara anem cap al Moianès, perquè Moià va viure divendres 11 de setembre una intensa jornada de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya que va combinar tradició, patrimoni i projecció internacional. Ens ho explica en Jordi Gibert.
16: Els actes van començar ben d'hora amb la celebració del 25è aniversari de la caminada al cim del Grony, organitzada per els Amics del Grony. En aquesta edició especial, el Parlament i la hissada de l'Estelada van anar a càrrec dels Amics del Campanar, coincidint amb el tricentenari de la construcció del Campanar de Santa Maria de Mollà, un element arquitectònic que precisament s'està restaurant durant aquest any. A migdia, el punt d'atenció es va traslladar al monument de Rafael de Casanova per la tradicional ofrena floral. L'acte es va encapçalar per l'escriptora i política Jenn Díaz, qui prèviament va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament, l'homenatge al fill insígnia de la vila i defensor del setge de Barcelona el 1714, va comptar amb la participació de nombroses entitats locals i una delegació del municipi alemany de Mauer, agermanat amb Mollà. La jornada es va tancar amb un ambient festiu, amb actuacions de l'espai musical, els bastoners, la colla sardanista Llaç d'Amistat i una matinal de portes obertes al

0: Victoria Mauer. La trobada va cloure a la nit amb un sopar comunitari al recinte de la piscina municipal.
1: I comencem amb un bloc petit de successos. Comencem a Caldes, on un motorista de 28 anys, veí de Palau-solità i Plegamans, va morir en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui, concretament al quilòmetre 16,4 a l'alçada dels Saulons el passat 11 de setembre. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra haurien rebut l'avís 10 minuts abans de les 2 del migdia. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta van xocar frontalment a la C-59 i, a conseqüència de l'impacte, el conductor de la moto va perdre la vida. En el lloc dels fets, s'hi van mobilitzar 6 patrulles dels Mossos i 3 unitats del SEM. Després d'aquests fets, ja són 93 víctimes que han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. D'aquestes, 37 circulaven en motocicleta. Des del Servei Català de Trànsit fan una crida a la màxima prudència i extremar les mesures de seguretat, especialment entre el col·lectiu motorista. I continuem amb més successos, ara al Moianès, perquè hi ha una resolució favorable en un operatiu de recerca desplegat aquest passat divendres a Sant Quirze Safaja. La unitat canina dels bombers va localitzar una menor que s'havia escapat del centre de menors del poble. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
0: La menor va ser vista per última vegada cap a les 11 del matí de divendres al Centre Residencial d'Acció Educativa Mare de Déu del Roser, situat a Puigdolena, després que els responsables de l'equipament en detectessin l'absència i fessin les primeres gestions. Es va alertar als serveis d'emergència a primera hora de la tarda. Els Mossos d'Esquadra i els bombers van instal·lar un centre de coordinació al mateix edifici i van activar drons, així com la unitat canina de recerca, cap a 6:45 de la tarda. Poc després, els gossos van localitzar un rastre de la jove en una zona boscosa propera a l'equipament, el qual precisament ja havia hagut de ser evacuat aquest estiu passat a causa d'un incendi forestal. La noia de 13 anys, veïna d'Igualada, va ser trobada en bon estat de salut.
1: Per segon any consecutiu, la gincama radiofònica d'Ona Codinenca ha tornat a ser un èxit. Una trentena de participants, dividits en 5 equips, van superar ahir diumenge 13 les diferents proves que es van anar trobant pel municipi, unes proves de les quals rebien les indicacions per la ràdio FM que portava cada equip. La gincama va comptar amb la complicitat de diferents entitats del municipi i va començar precisament en un lloc que molts no havien trepitjat mai, el campanar de Sant Feliu. La Gemma Permanyer, directora d'Ona Codinenca, ens explica com va ser aquesta primera prova.
2: Vam comptar amb la complicitat de l'Associació de la Fira del Rellotge i això va permetre que la primera prova la fessin a dalt del campanar de Sant Feliu, que això va ser un luxe pels participants perquè molts no hi havien pujat mai i era la primera vegada que veien Sant Feliu des de les alçades. Allà hi van trobar un got de festa major, que és un element que els servirà durant els propers dies i, de fet, una mica l'objectiu de la gincama era posar-se en moda de festa major i tenir tots els elements que s'han de tenir per poder-t'ho passar bé.
1: A partir d'aleshores, la gincama els va portar per diversos punts del municipi amb un únic objectiu, anar-se posant en mood festa major i aconseguir alguns dels elements imprescindibles per poder-la gaudir. Les obres de la plaça també van tenir el seu petit moment de glòria, amb una prova en què els participants havien de superar el recorregut amb els turments lligats als dels seus companys amb un mocador de festa major. També hi van participar els geganters de Sant Feliu, que van portar els capgrossos i un dels gegantons fins al pati de Can Buixó. Allà cada equip havia d'inventar-se el seu propi ball de gegants. I la jornada encara va tenir temps per un viatge en el temps, construint corones i recreant una cavalgada de reis en ple mes de setembre. L'últim espai van ser els estudis d'aquesta casa, d'Ona Codinenca, on els participants es van trobar amb una prova que, de ben segur, no esperaven. Una lectura dels Pastorets, tot molt nadalenc. Una gincama que, després de recuperar-se l'any passat, ja ha sumat 2 edicions consecutives i que, vist el bon acolliment entre els participants, sembla que té ganes de continuar sumant-ne moltes més.

0: Els esports.
1: I tornem amb els esports, perquè tot i que la temporada pels equips de Sant Feliu i els municipis de l'entorn de la C-59 encara no ha començat, els hi queda ben poc. Alguns dels equips ja escalfen motors amb la pretemporada, així que avui repassarem els resultats dels partits de pretemporada d'alguns dels nostres equips. I parlem d'hoquei a Sant Feliu de Codines, perquè primer hem de donar l'enhorabona a les noies del femení, perquè aquest any han pujat a primera catalana. I ara sí, continuem amb els partits que ha disputat el Sant Feliu de Hoquei. Comencem pel partit que van disputar les noies de primera catalana contra el Mollet el divendres 11, partit de pretemporada que van perdre per 2-5. I en categoria masculina, els dos equips de primera catalana jugaven diumenge dia 13. En el cas del grup F, jugava contra el Martinenc, on els codinencs van guanyar per 4-3. I el grup M va empatar a 3 contra el Mollet.
0: El temps.
1: I per acabar l'informatiu d'avui, saludem el nostre home del temps de confiança i anem a saber quin temps ens depara aquesta setmana de setembre. Bona tarda, Pep Acosta.
2: Hola, què tal? Una salutació a tota la gent que fa possible el programa, també a tots els oients. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin dia el d'avui, gairebé d'estiu, les temperatures pugen, han pujat. Més de 30 graus a les nostres poblacions, gairebé cap núvol, només algun nuvolal, molt poca cosa, un dia fantàstic. També acabem de passar un cap de setmana fantàstic. Definitiva, és que hi ha manera que se'n vagi aquest estiu. I demà no marxarà. Demà serà un dia molt semblant al d'avui, poder fins i tot 1 o 2 graus les temperatures més altes, per tant, un clima realment extraordinari, més de 30 graus les màximes. Això sí, sort que les mínimes queden més baixes, les mínimes per tots els 20 graus ja a les nostres poblacions. Es nota que la nit es va allargant, es nota aquesta fresca nocturna, que sort en tenim, perquè si no, Déu-n'hi-do, quin panorama. I demà igual, demà com deia, igual, les mínimes per sota els 20 graus i les màximes per sobre els 30. A més, novament, cap núvol, no hi haurà cap novetat meteorològica, un dia molt tranquil, un dia de ple estiu. Sí, sí, un dia de ple estiu, demà dimarts ja 15 de setembre. I el dimecres arriben canvis. Arriba un front fred, un front atlàntic ens creuarà, portarà pluges per tota la segona part del dia, cap a la tarda vespre, pluges, i unes temperatures més baixes. Baixaran les temperatures, tant les màximes com les mínimes. Però, sobretot, baixaran les màximes. Els costarà passar de 22-23 graus. Aquesta baixada de temperatures es notarà també dijous. Les mínimes baixaran per sota els 15 graus i les màximes dijous quedaran entre els 22-23 graus també. I atenció, perquè sobretot la nit de dimecres a dijous i dijous a primera hora, les tempestes poden ser fortes i les precipitacions poden ser importants als nostres pobles. Per tant, precaució sobretot la nit de dimecres a dijous. Després, durant el dia, el dijous es anirà aclarint i al final del dia ja no hi haurà precipitacions. Però refrescada important, tant dimecres com dijous. Tot i això, encara ens queda un dia d'estiu, un dia de suar, i que aprofiteu la gent que li agrada aquest tipus de temps. Moltes gràcies, bona setmana, adeu!
1: I fins aquí l'E59 d'avui, dilluns 14 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix a aquesta hora per fer balanç a l'equador del seu mandat. Amb l'eslògan "El futur és aquí", Illa ha remarcat els reptes de futur del país.
3: Àmbits que durant massa temps no havien rebut ni els recursos ni les prioritats adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge, els boscos o un nou model de finançament autonòmic. Fet aquí la diferència amb el passat. No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
2: El president, al cap de l'executiu, també ha volgut remarcar la importància d'una Europa forta per al bon desenvolupament del país i ha insistit en la seva demanda de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Entre el públic, a banda dels membres del govern, hi havia representants d'altres grups parlamentaris com Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, Jéssica Albiach o Aina Vidal, dels Comuns. I el ple de Girona ha avalat per unanimitat destinar 1,7 milions d'euros del superàvit a inversions. La modificació pressupostària que ha rebut l'aval de tots els grups es concreta, entre d'altres, amb més de 570.000 euros per habitatge o gairebé 400.000 euros al pla d'asfaltatge. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Sílvia Liu, ha destacat que aquestes inversions tindran un retorn directe a la ciutadania. L'oposició, això sí, li ha fet saber que estaran amatents perquè s'executin abans d'acabar 2027. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que la reserva de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat gaire a la seva recuperació. L'Ecomostra de Sant Sadurní d'Anoia se celebrarà del 2 al 4 d'octubre amb rècord de cellers participants en comparació a les 29 edicions anteriors del Cavatast. La reformulació de la fira, impulsada per atreure productors de la DO Cava, reunirà finalment 56 cellers. Sobre el públic que hi assistirà des de l'Ajuntament, vaticinen que l'augment de visitants serà important respecte als 30.000 de l'any passat. Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie. Per cert que aquests noms s'afegeixen, recordem-ho, als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Premi Honorífic en aquesta edició.

0: ser l'última, però et fot un coll d'ampolla que ho flipes.
1: La de la ràdio està bé. Però...
2: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.

0: El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
1: Molt bona nit. Són les 9 i gairebé 4 minuts d'aquesta nit del 16 de febrer del 2026. Acaben de marxar els amics del Tu Jugues i aquí comença l'Anem a la muntanya. Últimes setmanes ja d'aquest hivern, jo crec que tothom comença a tenir una mica de ganes de primavera després d'un hivern tan i tan mogut meteorològicament parlant. Però encara hem d'esperar una mica, encara no estem a la primavera ni molt menys, encara falta una mica, aguanteu una mica més aquestes inclemències meteorològiques i aquest hivern, com deia abans, tan i tan mogut. Però aquí, a l'estudi de Cunyenca, no ens mourà ningú fins a les 10 en punt d'aquesta nit. Per tal, hi ha 55 minuts per endavant, no desconnecteu. I, com sempre, la muntanya serà el nostre eix principal, el nostre punt de partida, però parlarem de moltes i moltes més coses i de molts temes també relacionats amb l'actualitat del dia a dia. I, com sempre, no ho faig sol, això, ho faig acompanyat de molta gent que ja està aquí a l'estudi d'Ona Cuinenca, davant dels micros verds que tant ens caracteritzen i que ja són senyal i un lema de la nostra emissora. Què tal, com esteu? Bona nit a tothom.
2: Bé.
1: Tot bé?
2: Bona nit, sí. Ha fluixat el vent.
1: Però està bufant encara, eh?
2: Han caigut una quantitat de pins que és massa, eh? Vull dir que s'ha fotut una destrossa en alguns
3: llocs. Després de l'aigua, el vent tou.
1: Gijols va bufar molt fort, eh? Va bufar... Gallifa també va bufar molt fort.
2: Sí, també. Hi ha trossos que per allà entre Cabanyelles i Gallifa hi ha un tros que un far d'arbres a terra, però...
4: Però Sant Feliu va ser en dos punts forts, eh?
1: Sí.
4: Va sortir, va venir les notícies i tot, no?
3: Sí.
1: Jo crec que va ser dels punts més forts de Catalunya, eh? Ostres, va deixar una destrossa molt important, eh? Molt important, eh? Vull dir que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com va bufar. Jo crec que des del 2014 no bufava d'aquesta manera. Del que vaig anar llegint i això, el 2014 va bufar molt. I jo recordo especialment el 2009. El 2009 sí que va fer una destrossa també impressionant.
3: Més cara, Pep.
1: Però el 2009, por ahí,
4: el 2009 va ser quan va...
1: El Pi dels Arletes.
4: El Pi dels Arletes va a terra.
1: I ja va desmuntar també... Que m'estranya una cosa, perquè el 2009 el Gurugú ja va tombar molts pins molt grossos. I aquesta vegada han caigut pins molt grossos, també.
4: Allà al Gurugú?
1: Sí, em pensava que quedaven... Clar, no, aquí no han crescut tant, no? 17 anys no poden créixer uns pins. No sé si creix molt o... Però han caigut... Vaig anar a veure el Gurugú i han caigut uns quants pins molt grossos, eh? Devia ser un travestall com va caure allò que...
4: És que és una zona també que està allà...
1: Està molt oberta, molt
2: posada. És que, a més a més, aquestes bufades que fa això que en diuen esclafits, em sembla, que són en zones molt concretes, no? Que igual a 50 metres més enllà... Vull dir, per exemple, a casa meva va fotre vent, però la carretera de Gallifa, arribant ja quasi bé a Gallifa, hi va haver un tros... que va fotre una colla d'arbres a terra, però que no eren pas arbres morts d'aquests assecats, sinó que eren arbres de pins grossos i fins i tot hi havia una màquina allà que està fent un mur i que la van haver d'agafar i portar-la cap a la carretera perquè anés traient els arbres al mig de la carretera, no? O sigui que...
5: Heu vist el pi d'allà davant de la casa del Lluís?
1: Sí, de Can Vilalta.
5: Sí, està així.
1: Un
5: va baix, al jardí de baix, i l'altre ha quedat a la carretera.
1: Els pinets, el parc dels pinets, no sé si ho passava per als pinets, hi ha una estrossa allà de pins també, impressionant.
5: Sí, però aquest era...
1: No, però aquest, és el que volia dir jo ara, que diu la Tesa, hi ha hagut uns quants que no els ha arrencat de sota, els ha partit per la meitat.
5: Els ha partit.
2: Sí, hi ha pins que són trencats de 5 o 6 metres.
1: Sí, ha de bufar molt fort, eh?
5: Però, en canvi, no hi ha hagut llamps per partir-ho, oi?
1: El vent
5: pot partir d'aquesta manera.
4: Sí, la branca... Clar, al final, Hi ha un punt que es trenca, llavors.
2: No, i a més, segurament que el pi té una part més dèbil que altra i llavors es trenca per allà la part més dèbil. Però, no?
1: Jo crec que en aquest cas, o sigui que les arrels deuen ser molt, molt fondes i molt, molt aposentades, i en lloc de caure tot el pi, clar, el vent fa tanta força a la copa que al final el parteix per la meitat. Sí, sí. Va partir uns quants.
5: Sí, sí.
1: Sí, jo vaig aparcar el cotxe el dimecres a la nit molt lluny dels arbres, perquè vaig dir, ja ho sabia, ja vaig aparcar especialment lluny dels arbres.
2: Sí, sí.
1: I on vaig aparcar, poder 10 metres, va passar això que la Teresa, n'hi ha un de tombat al parc on vaig aparcar, a la zona més allunyada del cotxe, però va partir, no va caure tota la vela, va partir per la meitat. Sí, sí. I, ostres, sí, sí.
2: No sé. Aquí a l'entrada de la roca, ja fa molts dies que jo m'ho mirava, ja hi havia dos pins secs d'aquests que es van morir i tal, no? Doncs un va caure a la carretera. L'altre va ha quedat arrepenjat amb uns altres i de moment suposo que no caurà perquè està arrepenjat i fins que no es vagi fonent la fusta, doncs quedaran allà, no? Però un sí que va caure a la carretera i allà suposo que no hi havia cap cotxe aparcat, però si li hagués hagut un...
1: Jo vaig anar a la rotonda de baix, al poble, a les 7 del matí, perquè ja veia que hi havia cotxes parats i vaig dir segur que passava alguna cosa, i ja vaig veure dos o tres pins tombats. I aquell moment, al 7 del matí, feia por, perquè és que... A més, jo ja em vaig posar a una zona que hagués cap i anaves mirant amunt i volava de tot,
2: Sí, sí.
1: Van volar antenes, van volar teules, allà... Mm. Era com un bombardeig, quasi bé, volava tot. De 7 a 9 així, va bufar...
4: Bueno, a més, i l'hora punta de la gent que va treballar i això...
3: Ui,
1: El que passa que jo crec que molta gent es va quedar... Hi va haver bastanta gent que no es va moure.
4: Els que poden.
1: Crec que uns quants no es van moure.
5: Els que poden.
1: No, perquè jo crec que si hagués hagut de tot, col·les i tot, hagués hagut...
4: Sí, bueno, hi ha a l'institut va caure un arbre ben gros.
1: Una dona es va morir, de fet, una dona es va morir. Hi van haver 86 ferits.
4: Però, no aquí, eh? Aquí
1: no. A l'Hospitalet, no sé on. Però si hagués tingut un dia normal, que no s'hagués... Jo crec que van caure molts pins a escoles, van caure molts pins... No sé què ha passat, però va ser un dia complicat,
2: Sí, sí.
1: Jo estava... El Pep Sanz estem en un grup, jo estava sol a Rotonda, clar. Jo vaig sortir allà amb una serra de mà, amb tres pins, i dic, aquí no tallaré gaire, però vaig sortir. I hi havia un moment que estava... Clar, tots els serveis d'emergència estava sol. I vaig mirar entre de veu i vaig dir, estic sol aquí, què haig de fer? I diu, diu...
4: Jo vaig estar de sort que vaig anar cap amunt i...
1: No m'ho fa tant, allà, no?
4: Vaig pujar per l'avinguda de les escoles i cap dalt direcció, Osona, i allà no em va...
1: No m'ho fa tant, afectar.
4: No sé si vaig estar llet o no, però no. Ni a la carretera de Centelles ni res, cap.
1: No, allà no m'ho fa tant, es veu. Va ser aquesta zona d'aquí...
2: Bueno, són això dels esclafits aquests que agafen una zona, potser, de 50 metres d'amplada i ho arrasa tot, no? I, en canvi, sí. 60 metres més a l'esquerra o a la dreta, allà no passa res, no? Sí. O quasi no passa res, no?
1: Molt bé. Seguim amb el programa d'avui. Quasi cada setmana parlem del temps, ja veieu quin hivern... L'hivern passat...
4: Menys de fred, oi?
1: Sí, fred o gaire. L'hivern passat només parlàvem de sequera i sequera i sequera i que no passava res. Va començar a ploure a principis de març, aviat farà un any que va començar el canvi de tendència i que no va parar de ploure, però fins ara, l'any passat, només parlàvem de sequera i que era un problema gravíssim.
2: I aquest any ja portem més de 120 litres, em sembla, de llifa.
1: Ara, després parlem amb l'espai de temps, que sembla que es tranquil·litza una mica el temps, però...
3: vindrà la sequera.
1: Dijous tornarà a venir vent molt important. Aquí ho deixo. Déu-n'hi-do, una altra vegada. Però bueno, avancem al programa d'avui. Ja hem parlat tothom, ja estem tots saludats. Menys el Josep, que esperem una ràpida recuperació, i el Pau Ibars, que està dintre de la peixera. Pau Ibars, què tal? Bona nit.
6: Bona nit.
1: Bona nit, Pau Ibars, què tal?
6: Molt bé.
1: Estàs amb el Robert parlant. Com esteu els dos?
6: Bé, molt bé. Sí. Una llàstima que no poguéssim anar al Niu de la Liga, però
1: sí,
6: una sort cancel·lar el programa perquè no estava al panorama per anar a fer programes allà dalt.
1: Clar, tu vas estar per aquella zona.
6: Jo vaig estar a la Molina dimecres tarda, dijous i divendres. i el dijous estava tancat perquè estava tot tancat al país, diguem-ne, i el divendres vam reservar taula per dinar el dia abans, i quan ens vam llevar vam veure el temporal que feia de neu, de pluja, de boira, que hi havia el núvol més avall de la cota baixa de l'estació, i vam tornar a trucar i vam dir, anul·lem el dinar. Però és que, a més, a l'hora de les 12 o així, vam dir, bueno, esperem una mica, ja, si, saps, allò, si el dia es va aclarint, van tancar la part alta, vull dir que no es podia arribar al refugi, i que no fos a peu, diguem-ne, i tampoc vam poder anar. Vull dir que tot plegat...
1: Millor que ens quedéssim aquí.
6: Sí,
1: vaja.
6: Sí, sí, tot plegat, sí.
1: Perquè, a més, dissabte, jo he vist cops de vent de Tossa d'Alt de 144 km per hora.
6: Molt bé, doncs.
1: Clar, Tossa d'Alt és on hi ha el...
2: Sí, sí, sí,
1: puig,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: El cop màxim va ser de 144 km per hora. Vull dir que va ser un torn bastant important.
4: El micro l'haguéssim hagut d'anar a buscar a Puigcerdà.
6: Sí, anava a dir, haguéssim posat els traços, però haguéssim baixat sols. Tot l'estudi que he baixat sol cap a baix del Molina, directament.
1: Molt bé, no vam poder anar-hi, ja... Ja anirem a Tesa? No,
6: sí,
1: a Tesa,
6: ja anirem, ja... Ja, ja anirem.
2: Avui hem de parlar de la data, a veure aquí.
5: S'ha de buscar una altra data. Ja està.
6: De moment, sense data a la vista.
1: Sense data a la vista, intentarem que sigui més aviat d'ençà la temporada, o
5: però
1: aviam.
5: S'ha de, posar una data, així no podem venir, no vindrem, ja està. Vosaltres sí, ho podeu...
6: La jefa ja apreta, la jefa ja apreta.
5: No, jo no apreto.
6: La jefa, ja... si no hi ha data, no està tranquil·la.
5: Jo no apreto, però ja et vaig dir que no tenies que haver-ho canviat, però bé, bueno, de la manera com ha anat el temps, encara sort.
6: Clar, tant, encara sort.
2: Tant.
1: Jo crec que no haguéssim pujat.
2: No, no haguéssim pujat.
6: No, és que no haguéssim pujat.
2: Esclar, vull dir, el que fot una mica de vent... No...
4: El remuntador aquell.
1: Sí, sí.
2: Els telecabines aquests agafen molt aire i, per tant, si fot molt vent, comencen a bellugar-se.
1: Però és que el Pau va anar bastant divendres. Jo, el meu cotxe no sé que hagués arribat allà dalt, eh? El meu cotxe...
4: Heu posat cadenes, no, Pau?
6: Sí, a baix, sí. A la cota baixa, sí. Amb cadenes o fundes d'aquestes.
1: Jo tinc cadenes.
6: Però després, clar, tampoc vam anar a esquiar, perquè esquiar només a mitja estació se fa de mal d'allò, saps? I amb neu i això no hi havia condicions. No hi havia condicions.
1: Mm-hmm. Bueno, ja parlarem. El que anem a fer ara és l'editorial, Joan, de què ens parles avui?
2: Sí, doncs avui parlarem dels cingles de Bertí. Mira,
1: home,
2: una cosa
1: carai,
2: que tenim ben a l'hora.
1: Molt bé, molt bé. Si us plau, Pau, a sintonia de l'editorial amb el Joan Font.

Doncs sí, diu, tot, és un article, com acostuma a ser, que llegeixo del Vèrtex, escrit per en Jesús Cano, i que diu així: tots els racons d'una cinglera, les millors excursions. Més enllà de l'emblemàtic Sant Miquel del Fai, els cingles de Bertí amaguen molts racons d'un interès natural, paisagístic i històric remarcable. Des dels seus principals cursos fluvials, el Congost i el Tenes, fins als 933 metres del Puigfred, la màxima cota de la zona, no ens acabarem els seus turons, ermites, castells, dòlmens, i sots i graus. L'esplendor d'una terra abandonada. Els cingles de Bertí constitueixen una cinglera de la serralada prelitoral catalana situada a cavall de tres comarques, el Vallès Oriental, el Moianès i Osona. Presenta dues vessants diferenciats, un d'oriental, més obac, i que s'estén entre Centelles i la Garriga, i un de meridional, més soleil, entre la Garriga i Sant Feliu de Codines. Per l'est es troben units geològicament amb el massís del Montseny, només separats per l'estreta vall que forma el riu Congost i que és l'enllaç natural del Vallès amb Osona. Per l'oest, la conca del Tenes separa els cingles de Bertí dels de Gallifa i forma l'espectacular salts d'aigua amb formacions de travertí a Sant Miquel del Fai, el lloc més emblemàtic de la zona. A més, la cinglera és zona de contacte dels ambients mediterranis del Vallès amb els paisatges submediterranis de la Catalunya humida a l'altiplà del Moianès. Els cingles estan formats per materials sedimentaris propis de la depressió central catalana, com agresos, roques calcàries, fossiliferes o marges, i amb alguns petites coves. Les més famoses, les de Sant Miquel del Fai, la més llarga, el Cau de la Guilla. Els vessants són coberts per alzinars, pinedes, garrigues, brolles de romaní i brucs d'hivern, entre les altres espècies vegetals. El juliol del 1994, el cingles va patir un devastador incendi seguit d'una riuada a l'octubre del mateix any. Tot i que fa més de tres dècades, sobre el terreny encara és fàcil identificar quins sectors van cremar-se i quins es van salvar. Hidrogràficament, els esmentats Congost i Tenes són els principals cursos d'aigua, que solen patir fortes estiatges i fins i tot assecar-se. Tant aquests com els seus afluents travessen esquerpes gorges anomenades sots. Les zones altes són minses en aigua. La cota principal, el Puigfred, de 933 metres, domina la vall del Congost i assoleix fins a 600 metres de desnivell respecte al riu. El vistós Puiggraciós sembla un contrafort dels cingles i s'enfila fins als 809 metres. Al seu cim hi destaca un jaciment ibèric. Algunes valls destaquen per ser força tancades, com el Sot del Bac i els Sots Frèstecs, o Sot de Montmany, que han pres el nom de la novel·la del Raimon Casellas, la qual el 1901 va marcar l'inici del modernisme literari català. A dalt de la cinglera destaquen l'antiga parròquia rural de Sant Pere de Bertí, la casa forta del Clascar, mig enrunada, i camins amb vegetació frondosa que permeten agradables passejades. Els graus són els camins o corriols que comuniquen les parts altes amb les baixes de la cinglera mitjançant llaçades. Cap a l'edat de mitjana, la població tendia a pujar de la vall del Congost cap als cingles, i actualment segueix la tendència a desaparèixer, com s'observa en els casos de Montmany i Bertí. El sector septentrional, el Pla de la Garga, encara conserva prou activitat humana. Trescar per als cingles. Els cingles de Bertí ofereixen una munió de recorreguts de propostes per als amants de l'excursionisme i la natura. Per la tipologia d'aquests camins, les principals dificultats excursionistes són els graus. La majoria d'aquests no presenten cap dificultat tècnica, però qualsevol excursió que inclogui algun grau veurà el seu desnivell i potser el temps de realització incrementat notòriament. Cal tenir en compte que a l'estiu, i sobretot en el sector meridional, les ombres no hi abunden i les poques fonts que hi ha és fàcil que no brollin.
es recomana aprovisionar-se d'aigua i ganyips i evitar les hores de màxima calor. A l'hivern s'ha de tenir present que algunes obagues no arriben a tocar-hi el sol i poden trobar-hi ambients realment freds. Fins aquí l'editorial d'avui.

Dic un parell de dites que m'han passat. Diu, bon dia, quan la Candelera plora, el fred és fora. Quan la Candelera riu, el fred és viu. Per tant, si plora, com si, tant si plora com si riu, el fred és viu.

0: No entes gaire aquest de Franya, però bueno, no entes gaire.
1: Espera, que te'l torno a dir, no?
2: Està obert, eh?
0: Sí. Si la Candelera riu...
1: Quan la Candelera plora, el fred és fora. Quan la Candelera riu, el fred és viu. Però tant si plora com si riu, el fred és viu.
0: Vale. Molt bé. Moltes gràcies, Joan, per l'editorial d'avui i el refrany d'avui. La setmana vinent hi ha l'últim refrany del mes de febrer, que ja serà l'últim programa del mes de febrer, la setmana vinent. I ara passem al que dimecres. No hi ha el Josep Montbrú. Ens explicarà...
2: Però hi ha el Pep Sanz.
0: El Pep Sanz.
2: No passa res.
0: Que també ens agrada molt que ens expliqui...
3: A Josep, la
0: cosa. Sí, va, Josep.
2: Tot queda amb el Josep.
0: Tot queda amb els Joseps. I ens explicaràs una nova excursió que va fer la Colla Dimecres. Posem la sintonia i ja escoltem a Pep Sanz.
4: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Montbrú.
3: Vinga. Bona nit, gent de la muntanya. Avui anem a visitar la Roca Sereny i el castell de Pere a Sant Llorenç del Munt. Parlem una mica del casal modernista, perquè se surt prop d'allà. El Marquet de les Roques és un casal modernista del municipi de Sant Llorenç Savall, al Vallès... crec que és occidental, protegit per bé cultural d'interès local. Està situat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Es troba al fons de la Vall d'Horta, envoltat de cims, el Montcau, Rocamur, els Emprius i les Foqueroses. La masia del Marquet de les Roques es troba ja documentada a l'època medieval. Va ser restaurada l'any 1895 per l'avi del poeta Joan Oliver, Pere IV. Documentalment, la masia, amb masoveria que data de l'any 1200, és una de les cases de camp més privilegiades perquè l'aigua és abundosa, la mateixa de la Font del Llor. L'edifici actualment és propietat de la Diputació de Barcelona. Excursió entre fàcil i moderada en l'aspecte tècnic i fàcil des del punt de vista físic, en què ascendim al cim de la Roca Sereny i visitem les ruïnes del castell de Pere, alhora que descobrim les masies de la Muntada, Can Brossa, el Romeu i la Pregona. Tècnicament, l'excursió s'ha qualificat de moderada degut a la grimpada fàcil que s'ha de fer per ascendir a la Roca Sereny i el tram allargassat de carena després del cim, que tot i ser ample, és una mica aèria. És un dels 100 cims de la FEC. Deixem la Roca Sereny i continuem de camí per arribar als peus del castell de Pere. Per assolir-lo, s'ha de pujar per un gran bloc de pedra, sense problemes. Des de dalt es pot contemplar les poques ruïnes que queden del castell. Les vistes, 360 graus a la rodona, van des dels propers Pic del Vent, Rocamur, la Mola i el Montcau, i Roca Sereny, fins a la llunyania Serra de Marina i la Serra de Collserola. A més de veure el mar i la depressió del Besòs. Ara, quatre ratlles també de la història del castell. El tema de Pere és esmentat per primera vegada el 1017. Un any més tard apareix ja el castell de Pere com a una de les afrontacions de l'alou de Castellà que venen Samargunda i el seu fill Isam als comtes de Barcelona. Carai, Déu-n'hi-do, eh? Podem destacar que es tracta d'un edifici amb diversos períodes constructius, en la qual podríem entreveure des d'una primera i senzilla torre de guaita al segle X fins a la capella situada a llevant, que es podrien datar del segle XI i un creixement considerable durant els segles XIII i XIV. Una caminada de 9 quilòmetres, 945 metres i un temps efectiu de 3 hores, 15 minuts, amb un temps total de 4 hores, 43 minuts i un ascens acumulat de 362 metres. Fins aquí l'excursió de la Colla del Dimecres.

0: Gràcies, Pep Sanz, per aquesta excursió.
1: Maca, jo no l'he feta.
0: Jo l'he feta, jo he anat aquí, sí? He anat. Molt maco.
2: És maca. Té molta vista, és una excursió maca, interessant.
0: Una zona molt maca. I tant que sí, i tant que sí. Moltíssimes gràcies, Pep. La setmana vinent, una nova excursió de la colla del dimecres. I ja tenim aquí Josep Parés. Josep, bona nit. Com tenim el centre? Com tenim el...
3: Anem a repassar el butlletí perquè no se'ns oblidi. Comencem el divendres, dia 20, que hi ha un audiovisual que ens la fa el Mercè de la Puebla, que ens portarà al Sinaí i les Malvines. És una cosa excepcional, vull dir que a partir de les 8 us convidem a tothom. Què hi ha més? Ja comencem amb l'Oncodines. Té un programa bastant molt apretat. El dia 27, divendres dia 27, em penso que si no m'equivoco, sí, divendres, es fa la presentació dels trams de l'Oncodines Trail. Presentació dels trams al centre cívic. Passem al mes de març. El dia 14, últim entrenament digit i es va, com l'any passat, a Montserrat. Passarem el dia 22, farem la petita Oncodines, per passar el mes d'abril, el dia 11 hi haurà la prèvia d'Oncodines en el centre cívic, per passar el dia 18, que serà l'Oncodines Trail. Vull dir que i és un programa bastant apartat, saps, Pep? Altres coses. Farem propaganda, a partir d'ara aquí, farem propaganda de les caminades, dels centres excursionistes que estan al nostre abast, perquè...
0: Ah, molt bé.
3: Sí, de vegades dius, ostres, tu, si has sapigut que aquella caminada de Caldes...
0: Sí, sí,
3: doncs
0: interessant.
3: Sí, mira, el mes de març, els Gafarrons, caminada de Sant Martí de Centelles, es va, la caminada com sempre, i l'últim és el dia 15... Hi ha la de Caldes. Aquesta no ens la perdem. Ells ens fan propaganda i nosaltres també. Vull dir que, de vores, el que volem és que hi hagi força participació i que no ens assolupem doncs, un als altres, que això és el que d'allò.
2: Saps més o menys el recorregut o no?
3: Em penso que el recorregut era de 16 quilòmetres, suposo.
2: Déu-n'hi-do.
3: 16 quilòmetres, llavors no sé si hi ha una de més curta. Generalment sempre en fan una de més curta.
2: Ja.
3: Vull dir, entrant a la web d'ells, em penso que hi ha més informació. I de moment això, Pep, és tot. I la propera dilluns que ve mirarem de tenir més informació detallada de tot això que us he dit.
0: Molt, ja crec que el dia 27 la presentació és a Vigues, no sé si Sant Feliu.
3: Ah, alto.
0: Això ho sap el Pau, eh? No sé si... Oi? El dia 27 la presentació és a Vigues, oi? No ho dines? Ah.
4: Sí, sí, a Vigues i Riells. Vigues.
0: El centre cívic.
4: El centre cívic de Vigues i Riells. Rial,
3: les 8. El centre cívic d'aquí, que llavors la gent hauria anat aquí i no...
0: No, per això. És el centre cívic de Vigues i Riells.
3: Molt bé, molt bé.
0: I el dia 20, recordeu aquest audiovisual, a les 8 del vespre, el centre excursionista.
3: Sempre, sí, el centre excursionista.
0: Molt bé, doncs molt bé, ja... Bé. Moltes gràcies, Josep. La setmana vinent fem més repassades. Sí. I molt interessant això que ja, també expliquem les diferents caminades que el centre excursionista a prop de casa nostra. Posem la sintonia d'entrevista i ja escoltareu a Pep Sanz.
5: L'entrevista de la setmana.

0: Bé, bona nit a tothom. Comencem l'entrevista central del programa. Avui ens acompanya Josep Massana, del grup Cavall Bernat, i parlarem una mica del que és aquest grup i aquesta associació i una mica de l'escalada. Bona nit, Josep.
1: Bona nit, bona nit.
0: Com estàs? Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Molt bé, molt bé. Jo parlaré primer, si us sembla bé, del passat del grup Cavall Bernat, perquè se sàpiguen els orígens i tot això. Em sent bé, oi?
0: I tant, i tant. Josep, de fet, era una de les primeres preguntes. Primera, què és el grup Cavall Bernat i com va començar?
1: Sí, el grup Cavall Bernat es va fundar el 1978. Va ser en Josep Barberà, Josep Maria Torres i Joan Noviola. I ells eren tres amics que es van reunir per veure companys i així ens va néixer, diguem-ne, el grup Cavall Bernat.
0: Uh-huh. I quin any era això?
1: Això era el 1978. El 2028 farà 50 anys.
0: Carai, s'haurà de celebrar, per això.
1: Sí, perquè dels seus fundadors ja no n'hi ha cap, ni un, i els que feien la junta també es van anar morint, Jordi Álvarez, l'Agustí Ventura, grans escaladors i muntanyencs, i vull dir, el Francesc Guillemón, vull dir, no en queda cap d'aquells que normalment, el Josep Sicar, que es veien, es trobaven, aquests ja no n'hi ha avui cap. Jo els vaig conèixer tots, i bueno, la vida, noi, va com va.
0: I tant.
1: I el 2010, tant el Josep Maria Torres, Joan Noviola, el Sicar, Josep Sicar i Tauler, que aquest era molt curiós perquè va pujar la Pica d'Estat 54 vegades. Creus. I era un gran muntanyer. Eh? Sí, va portar Jordi Pujol, varia gent, els va portar dalt al cim.
0: Déu-n'hi-do.
1: I, bueno, i era un gran muntanyer. I em van dir si jo volia ser. Primer, allò que dius, feia mandra. Jo al final els hi vaig dir que sí. I els hi vaig dir que jo m'agradaria pues, fer-ho gran, fer-ho diferent, i crec que a la llarga ha sigut un gran encert.
0: Molt bé.
1: Jo, des que vaig començar, porto 22 trobades. Hi ha anys que en fèiem dues. Jo vaig començar el 2010. I abans d'això, el 2010 mateix, eren grans. La gent que anaven tenien 70 anys en amunt, però de llarg. I ara pues, ve molt de jovent i comença a venir... ho hem sabut quasi bé transformar. Vull dir,
0: I ara comentaves que hi ha hagut... Normalment feu una trobada a l'any o anys que en feu dues. Què són aquestes trobades?
1: Bé, aquestes trobades es va escalar. Uh-huh. Se n'han fet a molts i molts puestos, de trobades. Vull dir, jo no vaig limitar només a Montserrat com ells, eh? Vull dir, la primera trobada, per exemple, es va fer a Monistrol de Montserrat. I ja, el primer que vaig fer, ja vaig donar menjar de tot i van venir 326 persones. Que ja va ser important. La segona trobada la vam fer al Bruc, vam homenatjar, llavors ja s'homenatjaven vies abans. Uh-huh. Però les vies es van acabar. El Cavall Bernat té 32 vies.
0: 32?
1: I, sí. Hi ha una persona només al món que les ha fet totes. Inclús un em va dir, bueno, diu, això no té gaire mèrit. Dic, tu les has fet totes? Diu, no. Dic, doncs el dia que les facis totes, et faré un díptic. Són uns díptics molt macos, són a quatre cares, i reflecta l'escalador. O sigui, la persona, les escalades que ha fet, i a darrere hi ha un escrit de 40 ratlles, uh-huh, que poden posar el que ell vulgui, senzillament, no li tocarem res. Uh-huh. Vull dir, aquí ha estat el gran èxit d'això. I vam començar els que van obrir totes les arestes Bucs de Montserrat, que són el Joan i el Jaume Cerdà, van obrir moltíssimes. Eren molt bons, aquesta gent. Tenien un tarannà que avui això està en desús, ja. I eren molt bons, però molt, eh?
0: Sí.
1: Després, la tercera trobada, vam sortir, vam anar a Marganell. Uh-huh. I a Marganell vam homenatjar una via encara, la Volta Dits, que encara no s'havia homenatjat. I ja es van acabar avui les vies. El 2000 es va homenatjar, el 2015 es va homenatjar, d'això és el gran Joan Nubiola, un dels fundadors, que es va morir. I llavors ja es va començar, vam fer una trobada a Tivisa el mateix any, i que vam homenatjar el Josep Enric Castellnou, van venir gent ja estrangera, que no havien vingut mai.
0: Carai.
1: Ja li va donar, vam sortir per la tele, ens van homenar el Ramon Pellicer, vull dir, ja va ser quasi bé un altre salt.
0: Perquè,
1: sobre...
0: Josep, sí. Tinc entès que, a més d'aquestes trobades que feu en diferents punts, sigui Montserrat o uns altres llocs de Catalunya d'escalar, al final el grup Cavall Bernat també és per una mica premiar la gent que ha escalat el Cavall Bernat, no?
1: Sí, no sols el cavall, eh? Vull dir, hem homenatjat gent... Després te'ls anomenaré, si vols, el Ferran Latorre, vull dir, l'Òscar Cadiach, vull dir, hem homenatjat el Patrís de Villafona, que va fer les mejores ascensiones de los Pirineus, que és francès. Vull dir, el grup Cavall Bernat avui té 1.516 cavallistes. Què vol dir? Que els hi donem una medalla, han de venir allà, i tenim gent de tot arreu, eh? Dels 5 continents tenim japonesos, que són cavallistes, tenim americans, sí, d'Austràlia, que han vingut a Barcelona per circumstàncies de treball, o el que sigui, o no. Vull dir que ens han fet arribar una carta, vull dir, amb la foto del cim de Cavall Bernat. Vull dir,
0: molt bé.
1: És curiós, això.
0: Sí. Continua. On anàvem?
1: Sí, aquí vam fer Castellbell i Vilar, que allà va ser ja... Vam homenatjar el gran Paquito Guillamont, que havia obert l'Anglada Guillamont de la Cadireta, i vies amb el seu cosí, l'Anglada en casta viu. I vull dir, el vam homenatjar allà. I allà ja van venir també 300 persones. El pròxim salt l'hem fet en un refugi petit que no existeix, el refugi de Sant Benet, que és l'ermita de Sant Benet.
0: Sí.
1: I allà, vull dir, va venir el Jordi Pons, i vam homenatjar el Freddy Pereira, que es va morir. No era gran, eh? Però bueno, aquí va venir poca gent, perquè l'ermita és molt petita, una cosa i l'altra, i van venir 80 persones, que Déu-n'hi-do per ser una ermita. Eh?
0: I tant.
1: Yes. I llavors ja vam saltar al Bruc. El Bruc, i vam fer el gran Jordi Álvarez, que és el que va obrir la Puigmal del Cavall, l'Agustí Ventura, vull dir, aquests eren grans muntanyers. Uh-huh. Vull dir. I, bueno, i aquí hi ha també 200 persones, sempre estem parlant de molta gent.
0: Carai.
1: Ara ha canviat, eh?
0: Sí. Quan, a més d'aquestes cerimònies i d'homenatges, quan feu aquestes trobades d'escalada a diferents punts, com ho munteu? Perquè si hi ha tanta gent...
1: Hi ha un muntatge... Jo miro de fer tres caminades, a part de les escalades, i que puguin anar en una zona escalar, trio les agulles perquè hi puguin anar tot, i llavors van escalar, vull dir, hi van normalment, però aquell dia escalen, com s'acaba cohesió de grup, amb amics, amistats, i menjar bé. Vull dir, és una mica un retrobament, sap què vull dir?
0: Sí.
1: Un retrobament amb... els amics, els escaladors, o que fa anys que no es veien, que ara això ja ha canviat, molt, com vagi més endavant i et vagi explicant, ja veuràs que això ja no té res a veure.
0: Aviam.
1: El Mistral, inclús, sí.
0: No, anava a dir, com ha anat canviant en aquests anys?
1: Bé, també molt gran, cada vegada més, perquè només ens va parar la pandèmia, que era el mes de març, era com fèiem la trobada, sort que no havíem comprat el menjar i tot això. Va venir de 7 dies.
0: Sí, va tallar a molts esdeveniments. Va tallar,
1: diu, anul·la això, diu que em vindrà una de grossa. Dic, hòstia. I vull dir, mira, va venir i això. I el 2021 ho vam reprendre. Diguem, bueno, el 2019 vam anar al Pedraforca.
0: Molt bé, molt maco.
1: Sí, sí, vam anar allà al refugi, que també vam homenatjar el Joan Martí, que era, havia sigut el guarda, i el Remi Bresco, són dos grans escaladors. Uh-huh. I vam reprendre... El 2019 vam fer Jordi Pons, o Quintana, i, bueno, gent molt, molt vàlida. I el 2020 no n'hi va haver, pel 2021 ja ho vam reprendre d'una manera que va venir moltíssima gent. I ara amb 350, ja. Feien paelles, vull dir, avui.
0: 350 ja és feina, d'organització.
1: Sí, sí, no, avui no, però ara, com et digui els que som, a Tivisa vam donar un pas molt gran, perquè va venir, vam homenatjar l'Òscar Cadiach i el Jordi Magrinyà, uh-huh. I va venir, ja va venir el Denis Obrucco, una trobada, i la, aquest noi, el Denis Obrucco, fet, només n'hi ha 14 de 8.000, n'ha fet 30. És avui és l'escalador més de renom que hi ha avui dia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Vull dir, és un home, és rus, però viu aquí, viu a Espanya. Uh-huh. Allà també vam homenatjar gent del territori, i l'any sobre, el 22, vam anar altra vegada a Monistrol, que va ser una gentada increïble. I d'allà ja vam passar... és un salt molt gran, Vam passar, diguem-ne, a Pere Mola.
0: A Pere Mola.
1: Sí, també vam sortir per la teva, allà hi ha totes aquelles escalades que ara...
0: Oh, Pere Mola és una zona, bueno...
1: D'escalar.
0: I tant, molt reconeguda.
1: Sí, sí, van venir, bueno, va venir una gentada, també. Vull dir que va anar molt bé i va durar 2 dies. I el 2023 vam tornar a Tivisa, però en vam fer dues. En vam fer una a Tivisa... i l'altre la vam fer a Oliana. I també va tenir molt d'èxit, molt. I llavors ja vam tornar a Collbató. Uh-huh. Que Collbató, avui dia, el 2024, hi va venir una quantitat de gent enorme. I el 2025 ja va ser allò, ja va ser... Va venir tot el fil de lo impossible, quasi bé.
0: Sí.
1: Va venir... de València, grans escaladors, va venir el Murciano, va venir el Miguel Ángel García Vidal, va venir una quantitat de gent increïble, increïble, això, el 25, i vam homenatjar el 25, com es diu ara, els monjos de Montserrat,
2: el Ramon,
1: que va venir el Ramon, la Teresa Ramon, Forcades.
2: Ramon Uranies.
1: Sí, però no va poder venir el Ramon Uranies.
2: Ja.
1: Era Múrcia tocar amb l'orgue. I va venir la Teresa Forcades, que també ha pujat al Coll Bernat. Uh-huh. I vam fer un díptic dels monjos, de tots els monjos. Aquesta vegada vam fer molts díptics. En vam fer, doncs, mira, els de les Vies Badalona, que són una mica grans, i els hi vam fer, són tres, un ja és mort, el Guillem Àries, el Manel Ponsola, que és el que va venir la Ponsola, Reniu del Cavall, el que escriu llibres, el Josep Fatxó, el de Mitita, que hi ha l'Edu García Palma, que aquests han obert una quantitat de vies enorme, i de València ja vam fer la Susana Almiñana i els monjos escaladors, la Rosa Real, uh-huh. La Montse Pasqual i aquell noi que es va matar... li vam fer un díptic al Carlos Suárez amb el parapente, uh-huh. Fent un anunci.
0: Molt bé.
1: Aquest noi era molt bo, molt bo, vull dir, molt, saben dir el que li va passar, però no se li va desesperar per aquelles, feia un anunci. I uh-huh. Va venir la viuda, que té, vull dir, va venir, la vam convidar, va venir, vam passar una pel·lícula i tot.

0: No me'n recordo quin any,
1: Collbató va ser, Josep.
2: Va ser la primera que vam fer Collbató, això era l'any 2015.
0: Jo vaig fer, vaig fer molts contactes allà.
2: Que va ploure una mica. Sí, sí, perquè vam fer fora el carrer i em va de posar paraigues, jo què sé, mare de...
3: I, Josep, normalment la feu, ho celebreu per les mateixes dates?
2: Sí, ara sempre és a l'octubre i abans en fèiem una al mes de maig. Però és que cansa molt, no? Jo vull dir...
3: No és fàcil, no, portar 500 persones.
2: Sí, m'he buscat també, vull dir, algun col·laborador i una junta nova, perquè, és clar, ara dura aquesta junta 5 anys, 2030, i ja em portaré 2010, 20, 30, 20 anys, imagina't, vull dir, cansa, no cansa molt, vull dir, les coses com siguin. Vull dir, no és tan senzill com la gent es pensa, eh? Tractar amb els alcaldes, explicar-los i, vull dir,
3: no és,
2: com
3: no,
2: anirà
3: no és,
2: tot. No ara és. ara fem inclús un cicle de muntanya, de pel·lícules, aquest any. A més, fem de la càmera hiperbàrica de... O sigui, el doctor Scritch portarà una càmera hiperbàrica i farà un curset que es diu Cos humà i salut en altitud extrema.
3: Carai.
2: Vull dir que, sí, home, és un curset que s'han d'apuntar, màxim 25. Després farem 50 agulles, que ja les tinc totes enumerades, que espero que vingui TV3, a veure si...
3: Home,
2: ja hi vaig anar amb un noi i em va dir que sí que vindria. Però vull dir, a vegades... I són 50 agulles a la vora del refugi, que són, bueno, acabarà l'última agulla. Són 50 justes, eh? Bueno, 50 duques, el broc del setrill.
3: Això aquest any, eh? Estem parlant.
2: Sí, sí, aquest any a l'octubre. I homenatgem, aquesta vegada homenatgem, l'Ester Sabadell... L'Esperança Capella és aquella noia que li falten els dits, la Piti. I jo amb aquesta noia vaig fer el curs de l'ECAM, el vam fer junts, era l'any...
0: Han vingut totes dues aquí, Josep.
2: Sí, la Piti.
0: Sí, i l'Esther també.
2: Sí, i la Mari Carme Magdalena, la Coco, és la primera que va pujar a la nosa del capitán amb la Míriam, que la Míriam es va morir a l'Himalaya. La Berta Martín i la Mariona Martí. Sí, això serà el dissabte. I el diumenge fem el Ramon Barceló, Fernando Cobos, aquell noi, el primer que va pujar al Cerro Torre Espanya, el Jerónimo López, és aquell, no, aquell que està a l'Antàrtida, i va estar molts anys a l'Antàrtida. És l'única persona que ha passat el cavall que té un premi príncep d'Astúries. L'única, eh? El Joan Francesc Toledo, que aquest és de València, és un gran escalador del País Valencià. El Pere Jorba, i per allò que aquest té 90 anys, és un guia dels Alps. Va dir que havia pujat 90 vegades al Mont Blanc, és guia.
3: Hosti,
2: era guia. Però està fort, per tenir 90.
3: Josep...
2: Com arriba aquí, va escalar, eh?
3: Josep, van dir que t'avisi quan faltin 5 minuts. Ara queden 5 minuts d'entrevista.
2: El David Tarragó és el que em faltava per dir els d'això.
3: Això. Què més ens pots dir d'aquesta propera edició?
2: Trobada, uf, molt, que he canviat tota la junta, que vindrà molta gent estrangera.
3: Mira.
2: Això sí que ho sé, en tinc coneixement, eh? Vull dir, són gent que encara no puc dir perquè no ho volen, però vull dir que aquesta vegada serà internacional.
3: I la gent que vulgui venir i participar-hi, com ho ha de fer?
2: No té cap problema, eh? Tenim una pàgina web, tot, i ho passem a tot arreu. La federació ja col·labora molt, jo estic a la federació, a més. Sóc el que porto les raquetes de neu, les raquetes les porto jo, i col·laboro amb Natura, amb les neteges de la muntanya, Montsat i on sigui. Col·laboro amb moltes coses, jo, a la FED. Vull dir, estic a la FED.
3: I aquest any, a part d'aquestes 50 agulles que comentaves...
2: Bueno, farem una medalla d'or amb gent que s'ho mereixen, perquè tota una vida a les parets, ara et diré els noms, els tinc aquí, mira, membres d'honor amb una trajectòria de tota una vida a les parets. El Patrici de Bellafont, que el aniran a buscar, viu a França, que estona. Però això que va fer les 100 més

0: mejores ascensiones de los Pirineos. El Miguel Ángel García Gallego, el murciano, aquest paio és un cèlebre, eh? I un d'aquí que es diu l'Àngel Albedo, no sé si és de Vilanova, és un gran escalador aquest noi, eh? I l'altre, que ens va deixar fa poc, és el Joan Garrigós i Toro, que era el president de la Federació Espanyola. Ho va ser 30 anys, em penso que ho va ser. I, bueno, fem molt, a part d'això, fem moltes coses, a part de les escalades, fem 5 caminades. Les 5 caminades n'hi ha una teatralitzada, que hi pugui anar tothom. Després una que és tot el Tom Agulles, una altra que dura 4 hores, i a les 3 el dinar, que aquesta vegada hi haurà 10 paelles, que ho farà tot el poble del Bruc.
1: Molt bé.
0: Allà ben fetes, eh? Vull dir, hi haurà des de verdures, fent coses pels vegetarians, coses pels celíacs, vull dir, avui això ha canviat.
1: N'hi ha per tothom, n'hi ha per tothom.
0: Ah, exacte, i nosaltres fem molta propaganda, per això ve gent. Si no...
2: Aviam si podem venir nosaltres.
0: A veure, i amb la Teresa vaig coincidir que l'any que ve farem el Sergi Mingote.
1: Mira.
0: Farem de díptic. Amb ell i aquell noi que anava amb ell al Carranza, el Carlos Carranza.
2: Molt
0: que
2: bé.
0: Amb aquest hi tinc molt bon contacte i, bueno, i amb l'esposa del Sergi Mingote també.
2: Sí.
0: Tinc molt bona relació.
1: Molt bé.
0: Doncs,
1: doncs Josep, moltíssimes gràcies per aquesta explicació, per explicar-nos una mica com és el grup Cavall de Bernat i que vagi molt bé aquesta edició d'aquest any.
0: Va bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: I tant, bona
2: Josep,
1: nit.
2: Adéu, bona nit.
0: Adéu.
2: Bona nit.

0: Bueno, doncs l'ordinador ha decidit que... que la sintonia del temps no sona.
1: Vale.
0: Per tant, Pep, ho farà sense sintonia.
2: Cap problema.
0: I ja està, perquè no hi ha... Mira, tiro aquesta, va, tiro aquesta, sí, sí, de les llegendes.

I els últims 3 minuts i mig els dediquem a l'espai del temps, tot i que ja hem parlat al principi d'aquest hivern i d'aquest temporal de vent que vam tenir dijous passat, autèntic temporal de vent. No hi ha ni una setmana tranquil·la aquest hivern, de moment. I va ser això, un autèntic temporal que vam tenir dijous a casa nostra. Va ser realment espectacular i excepcional a nivell, de, com dèiem, del 2014 i 2009. I a més, pluja divendres. Va ploure bastant divendres. Aquí s'amplia uns 19-20 litres. Per tant, una pluja molt benvinguda. Tot i que segur que més d'enlloc hi havia goteres, ja que es van portar a un tros de taulà, segur, d'una casa de Sant Feliu. Però van caure 19 litres més. És una parada de front, de vent, de neu. Hem engegat aquest corrent atlàntic que es va passant per sobre. Tot i que es va afluixant,

our love is such passion, such pleasure. I will treasure

espacial. Eu só quero seu amor, meu lindo. Então, por que?

0: Sí.
1: Simplificat.
0: Sí.
2: Desubicat.
1: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te'n càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fulls de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que està dir felicitat. Arribats a aquesta edat i

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana,

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalles. Sí.